0: Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera. No? Ens definíem de la resta. No? És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar-ho també. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí, ha existit, existeix.
1: Sí, nosaltres també en vam tenir, però a Can Ostre, sí, també a Can Mila, anàvem i tot. Si anaves, si ta mare t'enviava dur arròs o llent, ho apuntàvem, i llavors ma mare, al cap del mes, o quan li pagava. Ma mare tampoc no va, soci, en deute, es poden passar a cada deute per tot. No deuen res a ningú, ni mai. Ni jo ho he vist en això que nostra. Que nostra ma mare també pagava. Que menjàssim, bueno, un ou, el fan reta tant com volies.
2: En el pont hi havia una botiga que era comestible de jove, però ja pal. La vam haver de tancar perquè no anava bé i vam posar una sabateria, també la va llevar, tampoc no hi és. En l'altre cap de cantó hi havia una que era de Cana Marianna i era de roba. També fa molt d'aix que la van tancar. Aquesta lanceria estava en el carrer Metge Camps, en el recte de Sant Cristòfol, el carrer. També fa anys que l'han tancada, tampoc no l'han tornat a posar. També li deien s'estany, llavors, perquè era, ara ja és edifici, sí, però també era una botiga de comestibles i era un supermercat. I a dalt de tot, del poble, hi havia que li deien a Can Miquel Florit, també era comestibles, i a la xeria, i també van tancar.
1: De llet no sé què devia ser, perquè si era un litre de llet, que llavors anaves a s'engolidor, anaves a vinicu de llet, allò hi devien posar un raig, suposo, un raig d'aigua. Un got de llet no ho fas, i un tros de xocolata del més barat, i jo què sé, un tros de pa, per fer la bereneta, un tros de pa, i un trosset de xocolata. I tira, devia haver pomes, que tal vegada devien dur pometa, sí, perquè hi havia una dona que era en espai de l'església. Bueno, hi havia més botigues que no hi ara, millor, perquè a Miquel Florit, nena Barber, que hi venien la llet, però aquestes persones venien fruita i l'altre m'ho va devia dir, les pomes més petites, les més barates. Pomes de cosa del lots, Que hi havia gent que tenia més cosa que nosaltres. Devia triar i ses i tocades, devien dir, això vindrà na Maria, ma mare de Maria, vindrà na Maria i ten dues, bueno, pomes, tocades i...
2: Això hi havia una que era de Can Arriera, que està en el carrer Major. Això hi havia aquella botiga i anava molt a Can Arriera, aquesta. Hi havia de Can Arriera, Can Aguida Arriera. És aquella on anava més, perquè llavors la cooperativa tampoc no hi era. Hi ha la cooperativa, ara el supermercat que és Sant Crispin, i l'han posat aquí nosaltres festejàvem, ja ens vam fer soci.
1: Sí, bueno, de dalt de tot, de l'entrada del poble, era Can Miquel Florit, era comestibles. Era com una punta, però bueno, de comestibles. Llavors, te tiraves així dins del poble i hi havia a Can Pepe Barber, que venien la llet i un pot de fruita. A més, cap a les que han començat el carrer, una dona que era nena, que era la padrina d'ell, venia fruita, aquella només venia fruita, traient les canastres de fora, el dematí i la gent anava a dur la llet i devia comprar la fruita que devia volar. Però la fruita li devia dur un pagès, perquè llavors no venia ningú. Un pagès devia dur la llet i tal vegada si tenia res de fruita. Ho du allà i allà la gent. També llavors, qui més qui menys, tenia un hort. Eh? I llavors te fas un mitjà en carrer i hi havia una guida, qui és una guida xurica que li deien, qui tenia botiga de comestibles, qui l'han tingut, se va morir una guida, i en Quicos, qui tenia al costat, hi havia la botiga i llavors al costat el bar, qui em duen Quicos, qui tenia en Amparo. I el son pare, els diumenges, no volia que anéssim a passejar, veniu, i tenien una gramola, diguéssim, al barri de davant, que hi havia quatre homes que jugaven a truc, mon pare, per dir-te un, i jugau aquí, te donava un platet amb quatre cacuets, i basta estiguessis allà, i gramola, bueno, que sé, això és diumenges.
3: I sí, no, vas dir que... Això ho vaig fer d'un any. Jo que vaig anar a la Mila i feia una setmana que havia complet 21 anys. I em vaig fer 2 i pico de Mila. I jo quan vaig venir aquí tenia prou de 25 anys. El poble, que és el que era, poca cosa més. La carretera aquesta, l'entrada d'aquí, jo aquí vaig fer feina amb un compressor, picava amb un compressor i vam fer l'entrada, perquè m'he vist l'entrada, aquesta sortida i entrada, i van obrir aquella carretera i van obrir. I vaig començar a fer feina aquí i he fet de tot també a la fàbrica i vaig fer feina. I vaig fugir de la fàbrica perquè jo ja serrava, ja m'anava de 7 anys, i he fet 17, anava de 8, i el mestre jo diu, ja m'has de serrar tu. I una màquina d'aquella, i... però jo hi duia molt de gust en la feina.
4: Jo diria un poble viu, perquè tenc que dir una cosa. És migjorn, a pesar de 1.000 que som o poca cosa més i que ens falten moltes botigues i moltes coses, cultura, una falta molt poca. Nosaltres tenim una banda de música que fa molt més de 100 anys, ja molt més que la tenim. Al teatre teníem un capellà que crec que jo devia néixer al temps que tenc 84 anys. Crec que vaig néixer al temps que hi havia aquest capellà que ja tenia un grup de teatre. Però en aquell temps eren homes o eren dones i ell tenia un grup de teatre d'homes. Després tenien ses germanes, filles del doctor Camps, que feien boníssim per cantar, tenien un coro preciós. Era un poble vivo. Hi havia 2 o 3 bars. En aquell temps ses dones no entraven en els bars. Jo he estat d'aquells temps que ses dones no entraven en els casinos. Però perquè no hi havia cotxos per anar aquí ni per anar allà. Per tant, els homes anaven en els bars estaven plens, i els diumenges, els de capvespres, passejaven pel poble. Començàvem de vora l'església i fins al restaurant de Cana Pilar, tota la joventut, cada un amb les seves amigues o els homes amb els seus amics, passejàvem amunt i avall. Allà fèiem els enamorats, o trobàvem els enamorats allà. Era quan mos vam.
1: I llavors, quan ven el cantell aquí, a Can Gomila, que era botiga de comestibles, més cara, perquè vol dir, Can Gomila, Can Aguida Xurica, aquestes dues que venien pomes, llavors hi havia a Can Laureano, que era un perico, es ferria renc, que havien duit roba, també passava en Florida, que duia una feixina i anava per llocs, i s'aturava, perquè com que aquí, en el llumini collet hi havia gent, aquell home duia calçons, de... bueno, roba de feina, i s'aturava en els llocs.
4: Era una botiga bueno, l'entrada, que la primera que so, so, era Sereno, després vivien allà. Hi havia Can Antònia, la ferreria de l'Antònia. Era una ferreria, després hi havia una botiga, després hi havia una altra botigueta, que era una tia meva i era viuda, després venia a l'església, després venia aquí on hi havia l'estany, que ja està llevat tot allò, i després es va perdre. Aquí on hi ha la Palmera era l'escola de les fietes, i més en van vivir aquell senyor que va viure 114 anys. Després de que seva hi havia una botigueta, i llavors és molt bé. Passava tot el poble. No sé si hi ha ningú més, és millor que la sàpia o no. Jo me la va ensenyar a mon pare i no l'he sentit de dir a ningú mai.
1: L'escola, sí, van anar fins 7 o 8 anys a aquestes monges i a altres escoles, però molt no vaig anar, no, només. Llegir, que m'ha de ben just, llegir i escriure, bueno, i hi havia la mestra Molet, perquè llavors de aquestes monges van anar molt poc temps, però a les escoles, sí, ells els dos, tots els del mitjor, diguéssim. Ara ens ho veuràs qui eren com jo, la Joana Fernando, les amigues meves, les al·lotes meves, que eren com jo, sí. Bueno, sí, anàvem a escola i érem amigues, o som amigues encara.
2: A 9 anys, fins a 9 anys. Llavors no hi anàvem massa. Jo encara hi vaig anar més que la gòstia, perquè n'hi havia que no hi anaven a escola de les filles d'aquestes. Però jo, fins a 9 anys, vaig anar a escola. I anàvem, era l'escola, que on era l'Ajuntament, es dalt, anaven les més grosses. I es baix era una cotxeria i anaven els petits. Eren monges, llavors. Eren monges que anàvem a escola. Sí. Jo vaig, no sé, fins quin grado medio li donen, llavors, el llibre que vaig tenir darrere de tot. Sí, bastantes eren, perquè només de la quinta meva, diguéssim, en Magí, som iguals d'edat. I n'hi va haver bastants, tant de l'os com de l'os. Hi havia una monja, que era professora de ve, i baix, hi havia una altra que era més de sona, però tenia els petits. Hi havia dos puestos d'escola, llavors. Jugàvem de sol, passàvem un anell, passàvem tot un redó, i posàvem un anell un fil, i aquell anell passava, i els que tenia l'anell, no sé què, tenia un premi. Les monges posaven un anell, i tu fes córrer tot el redó de rotllo en l'anell aquell. I els que trobava l'anell, quan passava, tenien, jo no sé si era que havien de cantar una cosa o havien d'anar, no me'n recordo això, que això. I després per així, n'hi ha qui fa havia qui fa labor, jo mateixa fa labor, guinxet, o... I això és el que fa a escola, llavors.
0: Bé, jo vivia dues escoles, una de Lots, després no estava junt, de Lots i de Lotes, sinó que hi havia una escola de Lots i una escola de Lotes. I a més, les monges, aquí hi havia una religioses, en els més petitons, fins que no tenien 6 anys, crec. Era com una guarderia que regentaven les monges. Mostrant-se el que es diu EGB, si no s'ha canviat el nom, EGB. No? Era més memoritzar, que no, tal vegada coses no les entenies, més tenies que saber-ho dir quan et demanaven, fan les preguntes, i coses tal vegada de el que deuen els llibres, sense saber tal vegada prou bé, i a més que era en castellà, l'educació després era en castellà, o les escoles eren en castellà, i havies de memoritzar. I mos divertíem, hi havia una hora de recreo, sortíem de l'escola i anàvem just a 50 passes, ja érem a la carretera, i allà teníem muntat un camp de futbol. La carretera era nostra, ja va dir, no passava ningú, i jugàvem allà, fèiem dos còdols, eren la porteria, i allà jugàvem a futbol, pràcticament era això.
3: Clar, de petit, l'escoleta del migjorn era a cases monges, no hi havia res més que allò, i ells tenien en els al·lots fins a els 7 anys.
5: Jo vaig fer feina amb els avis quan tenia 7 anys
3: vaig fer feina amb ell fins als 10 anys. I en els 10 anys mai havia anat a escola, ni res, feien la setmana, la rota. I en els 10 anys mon pare va dir, venga, venga, soldat, cap aquí. I m'enviava a l'escola, però jo un dia anava, un dia no anava. I diu, en vista que hi tenia el mestre d'escola públic, era el mestre Ferrer, deien. I aquesta escola pública està bé davant, si no l'han llevada, s'ajunta a ser l'Iglesi, bé davant. I deia el mestre Ferrer. I nosaltres vivíem bé davant, i mon pare li demanava. I clar, i de dir bé, i dir no bé, i diu, no, fer feina. I feia feina com un home.
4: Ser que vaig anar jo, mira, en aquell temps, quan hi havia pàrvols, que eren les monges, el convent, aquí on ara tenim l'Ajuntament, hi havia el convent. I baix hi havia pàrvols, hi havia els fies petits. I després, quan teníem una certa edat, no sé quina devia ser perquè no ho record, tenien una altra escola dalt. Pujaves una escala i dalt hi havia un saló, i allà hi havia escola. I les fietes hi anàvem. Bé, n'hi havia qui van quedàvem fins més grosses, però quan havíem fet la primera comunió, en aquell temps, tenim que dir que l'Iglesia marcava molt les coses dels pobles, festes i totes les coses aquestes, ho marcava molt l'Iglesia. I les fietes, quan havíem fet la comunió, hi quedàvem un poc més a l'escola, però després anàvem a la Nacional. La Nacional, clar, era gratis, i aquella supos que s'havia de pagar cosa perquè les monges d'algú havien de viure. I aquesta estava en el carrer Mirada del Toro. Aquí on hi ha la galeria aquesta d'art que han posat ara, nosaltres dalt anàvem a escola. Baix hi havia les carnisseries del poble, que era de l'Ajuntament, allò. Hi havia les carnisseries, n'hi havia dues. I dalt, hi havia dues portes, una anava baix, l'altra anava dalt, hi havia l'escola, i era l'escola per als lotes. Hi havia un saló bastant gros, que era lotes de totes les edats. Quan teníem l'edat que podíem anar allà, que no sé quina devia ser perquè no ho record, i acabàvem en els 14 anys. I després hi havia un quartet més petit on hi anaven els més petits, que també hi havia, com a l'escola que hi havia aquí. Les monges els tenien més petits i allà eren més grossets. I, no, i jo anava a escola allà, vaig anar a escola sempre allà, a part dels anys que vaig fer l'escola de les monges, vaig anar a escola allà sempre, vaig acabar en els 14 anys. En aquell moment de la vida teníem uns mestres, que jo, la mestra meva, és de Margarita Tauler Arcos, encara recordo el seu nom, sempre me'n recordaré d'ella, m'ho va ensenyar molt bé. I ella només se n'anava a Palma, era mallorquina i vivia a Palma, se n'anava amb sa família, ses festes de Pasco, ses de Nadal i ses festes de... i s'estiu, ses vacacions d'estiu. Fa tot l'any aquí i dedicava ses 24 hores del dia, no seran ses 24, però bueno, l'escola fa 3 hores al matí, 2 al capvespre, i després al capvespre sempre tenia coses perquè féssim. Ella tenia una casa en aquest carrer meu mateix, llogada una habitació en dret a cuina, i anàvem allà a la seva habitació i sempre fèiem coses, brodàvem o... i després amb ella vam fer moltes comèdies. Aquí està el començament en sèrio de comèdies.
6: El que ara es diu Francesc de Blanca, llavors no en devia tenir de nom, perquè vaig anar a escola que ara... damunt, davall hi ha allò que és aquí on fan això de les exposicions aquestes, que un temps era una carnisseria i dalt era tot una sala gran, o bon, en fa com a dues, i anàvem a escola allà i venia una mestra que quasi sempre eren de Palma perquè aquí solament no n'hi havia de mestres. I dit, quan van fer les escoles d'allà dalt, jo ja no hi vaig anar. Vaig acabar en aquesta, que sempre vaig anar. I venien les del camp i no res, hi havia... No era com ara, tampoc. N'hi anaven poques de l'altra escola, també. No, llavors anaven separats, llavors.

0: deslornavam, aqui vão estar a fãs só a bracalha, aí abaixo, aí havia zelotes, havia mestre que foi zelote. E os lotes, era como a igreja, que também mudavam todos a baraca, não, e já não veio na mais escola balotes.
1: Não, a escola é pública, que não vendia mais. Às vésperas, missatges, que se tenia um nome, mon pare mos mostrava de fer. I quan vam a saber que el rei, i quan tenies el poble als vespres, tu imaginaves vespres, jo. Escola, poc, hi vaig anar molt poc. L'any que vaig anar a combregar, estic segur, home. No pensava de llegir i escriure, i a vegades mon pare també, quan no hi havia missatge, i era el que fàvem.
0: Vins a dos, tres llibres màxim. La taula, això sí, la taula i un primer llibre, i vins en els tres, i els tres no sé si ja el vaig acabar. En tres llibres passaven tot el curs. Bueno, havia de fer els 14, o havia fet els 14. Perquè, bueno, a vegades n'hi havia que no en veien tants, no?
2: La gent hi anava, sí, sí. Sobretot eres diumenges, sobretot els diumenges de... al vespre. Era en aquest que dit de la Palmera, que era ja un cinema més en condicions, podríem dir. Perquè abans d'aquest, hi va haver un cinema que és de Cipa, vull dir, cine parroquial. I és qui l'organitzava, era el rector del poble, que era el senyor Febrer, Bartomeu Febrer. Estava en combinació amb Mercadal. Mercadal també projectava en pel·lícules que després de la projecció de Mercadal, venien aquí i projectaven. I aquest teatre estava... Era el teatre antic, aquí on ja t'he dit que hi havia hagut diversos grups que han fet teatre. Era aquí on es fa abans el teatre. I era un segon pis, que era en el casino que dèiem, perquè aquí teníem el casino i el bar, això abans de la Palmera. La Palmera, jo record, quan jo tenia 20 anys, quan la vam fer, el bar i el local de cine. Però abans, en el bar, que és, no t'oblidàvem, el casino, que era una família que és de Fumeta, tenien a dalt, tenien el teatre, i és aquí on es projectava les pel·lícules que fos la Cipa, que de cine parroquial.
0: M'agradava molt el cine, sí, van anar al cine que feien tot d'una, en el casino que era, llavors, ara està, són pisos, hi havia baix cafè, bueno, un bar, i dalt hi havia teatre que feien comedietes, feien cine, però els dissabtes i els diumenges. I llavors a la Palmera ja vam fer cine i comèdies també en feien, però... Bo, per això, no sé, era molt diferent d'ara, però no, el cine jo m'agradava molt. Jo ja anava amb el senyor Murà quan vaig començar en el cine. I crec que van ser dels primers que van començar al cine tot sol, perquè n'hi havia molts que m'anaven sa mare encara, I nosaltres ja mos deixaven anar tot sols. No, cine van anar... Ja m'agradaven molt les de mexicanes. Llavors hi havia Sara Montiel, que van... Però... Les pel·lícules, al final, totes... Ballar no, perquè ell no va voler, no en sabia i no vaig ballar mai, veus? Però al cine sí que hi anàvem. I jo m'agradava ballar. Però no vaig ballar, perquè, bueno, en aquell temps vaig ballar poc. Però al cine, ui, em van fer que era Correu del Rei, que llavors era d'aquell temps. Van anar un parell de vegades, perquè... Però que anàvem al cine, sí, cada setmana anàvem al cine. Si hi havia doblers per anar els dissabtes diumenge, i anàvem els dissabtes diumenge, però si no, només anàvem un dia.
3: I això que li dic, passejant, que perquè llavors no hi havia res no aquí per fer, si anaves al cine qualque vegada, i això, passejant, de cap a cap de poble, la gent, els pels diumenges, perquè els bars no hi entraven, les dones, llavors. I van començar, i les primeres que van entrar, semblava que era un desò d'una dona dins el bar. Si anàvem a vegades a fer qualque excursió, amb pares d'aquestes, però no n'hi havia massa de divertició aquí.
2: Bueno, eren, com pot ser la festa d'un poble petit, on... tothom hi col·laborava, hi havia un local que feia cine, hi ha hagut, que jo recordi bastant, de grups que han fet teatre, la meva generació, o sigui, el meu grup d'amics també en van fer, vam crear una petita companyia, vam fer diverses obres de teatre, així ens divertíem, i es diu menges... per el carrer i tal, no ho sé, i en els bars i això.
4: Bueno, nosaltres ens divertíem bé, la nostra manera, bé. Ah, després hi havia el bar que era el casino, que era aquí a la plaça, on fan el caleu, allà on viu en Joan, allà hi havia el casino de tota la vida, aquí dalt hi havia el teatre, aquí fan cine. Allò, els diumenges per anar al cine era fabulós. Bueno, nosaltres cada diumenge agafàvem la passeta que mos costava i el panet i anàvem al cine. I després de més jovenetes, clar, després ja hi va haver la palmera, després fèiem balles, jo sempre m'ha agradat molt el ball, i anàvem a les festes totes les que podíem anar, perquè no era com ara, havies de demanar permís, que puc anar a Sant Bartomeu, amb Aquinau, no, ve sa mare de fulana i sa mare, bueno, així sí, a fer un parell d'hores, i a les 12 cap a casa, perquè mon pare era el primer que me deia, pensa que a la una màxim és de s'aquí. Jo me tocava fer feina després, però ho vam passar bé, va ser una jove... bé.
1: Jo vaig ser molt ballador, m'agradava molt, i sa dona no. I això de tant de fer aquí, no he estat mai. He estat serio, coses. I d'en copa, i vengui a cantar, i jo, que jo no. No he fet mai. Natural meu. I els altres disfrutaven i miràvem com els altres. I, però no... La dona no va ballar. Ballant, disfrutant, ballant, però no ballar, no. Jo anava ballant amb Pau en Pere, no m'interessava tenir la dona. I, però després dia sí que vaig ballar molt, però de casar, llavors, acabat això.
2: Vam ser, me'n recordo totes, l'associació que ja he nombrat de pares de família, vaig ser el seu secretari, vaig ser el primer secretari de futbol, dels caçadors també he estat secretari, d'Amics de l'Art, una associació que hi ha que promou la jornada, també vaig ser secretari després, quan va néixer, els primers, d'Amics de l'Orgue també, hi ha una associació que promou l'orgue parroquial, també vaig ser secretari, sí.
4: D'això n'he fet molt, però bueno, ho he fet perquè m'ha agradat. És que no, jo vaig començar el primer any que van dur els vestits nous, que és que ara hi ha, que això de fa més de 40, ja deu anar per 50 anys, me pens, amb una vecina d'aquí de vora, qui va venir a cercar-me, diu, ara enduit una roba nova, i els reis es anaven a vestir a les Fontrodones. Diu, això era en Esmeraldina, en Andrés Menorca. Diu, i ella tota sola.

s'ha envenidor, jo dic, aquesta roba, si no la guarden bé, se farà molt bé. Es que ho havia dut, la va donar a aquestes monges, que en el pla de l'equip, que van tots l'ajuntament, hi havia aquestes monges, que guardassin aquella roba. I les monges la van guardar. Bé. I després van dir, no, això ara ho ha d'agafar l'associació de pares de família, perquè això, el que havia organitzat antes, el dels Reis, era el rector del poble que hi havia, això ho ha de dur una associació. I va ser com van agafar el dels Reis. I ells me van dir, tu que te'n vols fer càrrec? Dic jo, sí. De la roba i anar vestit, dic que això sí. Diu, és a cases monges. Vaig anar a cases monges, dic, on teniu la roba? Diu, mira dalt de tot, a un ropero, tot dins una caixa. Jo quan ho vaig veure, dic, això és un desastre. Però bueno, bé, m'ho vaig endur. Unes capes, que allò estava tot ruat. I una vecina d'aquí, que era modista, li vaig dir, ai, quina idea me dona per les capes aquestes, aclarir-ho. Diu, tu domoles, i ella té porxos, i va penjar les capes a l'escala dalt de tot, que allò s'adonàs, i bueno, va quedar bé, per acabar. Jo vaig dir, en els de Saterra, bueno, que ara és Saterra, dic, heu de cercar una solució, heu de cercar un puesto bo per guardar la roba dels Reis. I me van dir, sí, sí, aquí en el local que han comprat hi haurà un quarto i posaran tota la roba, que era perfecta. Diu, i tu que te vols fer càrrec? Dic jo, sí, d'això sí. I va ser així que vaig començar. I de cada any fem amb un parell de modistes d'aquí, fem robes noves, paspatges, però aquí, no és que me vulgui posar medalles, el pont era jo, quina idea me dones a la modista? I ella de jo faria això i faria això. Ah, vinga, anarem a comprar la roba i ho farem. I van anar fent, que tot el que hi ha fet ho han fet. Jo no, cosino, eh? Jo cosino, no sé. Però ho han fet a Castellota, en el barritor Riu de Vets, que és molt bona. I després, antes, hi havia unes quantes modistes. Les modistes que hi havia en el poble també van col·laborar. Que bueno, després se van anar. Això és una associació que va començar quan van començar el descant de futbol, que és de... Hi havia d'haver una associació per formar, per fer escant de futbol, bé, després. I era un centre cultural per fer coses culturals, més que res, diguéssim. I clar, hi va ser que es van fer càrrec de l'U del Reis, les cornetes i tambors, i després organitzen excursions i exposicions i coses d'aquestes. És més cultural, per ser que un parell de vegades van fer... Quan un cosí meu era president, no sé què, actes de sot de glosat, un altre dia fan el ball de fandango, també hi entrava. Mira, per acabar, hi havia dos personatges que vos ajudaven, sobretot un, en Morete, qui me fa passar, i en Gacela, que és el despicadero. Bueno, germà, millor dit, Enrique. Jo hi anava i de... Entenc que m'esté tant de cavall. Bueno, han de sortir 7 patges en cavall. Bé, no passis pena. Però... Quan anàvem hora de vestir allà, venien i em feien les mil males criances, tot en broma. Eh? En Morete. En Morete, que puc fiar de la carrossa teva, que puc fiar de la... No, no. Estic cansat, sempre me'n fas igual. Ai, Morete, feu per jo. Un any que hi va un pot de follon amb els de la directiva, no vull sortir, no vull vindre a ajudar i no. Morete, no ho facis per ells, feu per jo per tu t'ho faré. I me fa coses així, no, i després que ho passàvem bé, hora de vestir. Uf, jo agafava una nerviada, arribava aquí, estava... Padrina, m'ha entès això, i m'ha entès allò, i m'ha entès aquí, i vinc allà. Clar, jo ho tenia tot ordenat, tot en borda, dins aquesta casa, això, dins aquí allò. Cada un agafava els vestits tots penjats amb el nom que el havia de dur, perquè no hi hagués cap... Tu ho saps allò. Venien els descavalls i m'ho feien anar de vol, dic jo, li de parlots. Deixa'm un pot de pau, que no me deixareu... Serà hora de sortir...

0: sorul lece, kiste dem. Tu tam čo gafam un pak kanjan de, asti to tade mus holandi. Sanate ke no yes di banu, sanate ari ne un altres, ja u vide di sha un ora saltre. Ja sti moltes ke charade i no puc estar dreta ni puc caminar. Que m'agrada. Jo que estem bien de vestir gent, aquella estoneta ho passava bé. Passava nervis, però ho passava bé. M'agradava. Ara tu so, ara tu allò. Tu posa't a casa, tu amb aquesta peluca, tu so. Jo. Jo exacte, exacte no, però de 42 a 3 segur. Són anys, eh? I jo la feina meva era aquesta. Cuida'm de tota la roba. Hi va haver uns anys que me'n cuidava de tot. De tot, entre cometes. Ara no. Ara fan quants anys que hi ha les directives aquestes, que un s'encarrega d'una cosa, una altra... Però antes que la directiva no hi havia gaire més que el president i el secretari, per exemple, que un de tants era en Tòfol, també has d'encarregar molt. Has d'anar a cercar els que havien de ser patges, els que havien de... Ser reis. Bé, jo els reis mai ho vaig voler cercar, perquè el rei sempre arribava que tenia llista, venien i s'apuntaven pel bany que hi veu. Pels caramel·los, pels vestits, per tot. Tu havies d'organitzar i jo tenia ajuda, eh? Sempre tenia un parell de lotes que m'ajudava molt. Això també va. Després rentava tota la roba, jo, però tota. Si hi havia 20... No, a vegades n'hi havia més de 20 de patges. Havies de rentar aquella roba cada any, perquè si no, les robes... El dels reis, no. El dels reis ho guardava, no ho duia a tintoreria. Perquè antes, ara se vesteixen en espoldi. Però antes, que no hi havia espoldi, perquè no n'hi havia, a una casa que es diu... aquí a l'entrada del poble, Nafragno, la de davant de Can Benito, vam anar amb quants anys en aquella casa, vestint-nos. I després un pare, en Pere, per cert, en Moreta, em diu, si ho demanau a mon pare, la casa aquí on viu una Maribel, anàvem allà. I jo vaig dir, i sé que a l'avi, un pare, li vaig dir, miri, perquè jo en sàvia, en sa mare fa molt bo. Miri, no, estic contenta que m'ho hagi deixat a casa, però, per favor, si hi ha res gelós, lleveu-ho de mig, perquè hi ha els joves que venen i jo no puc estar atent en tot. Diu, no passis cap pena, me diuen. Hi ha bòtils de cava o no sé què, que ha quedat dins la nevera del sopar de Nadal de no sé qui, d'en Pere, d'ells... I no, no toco. I si us ho volen veure, que beguin, però no passeu cap pena, jo dic no. En sa que m'ajudava jo, hi duem sa roba. I allò, aquella casa fa baix i dalt. I jo li vaig dir, doncs mira, els reis se'ls vestiren dalt i els baix, que era com un menjador, i vestirem els altres patges i deixant sa roba. I aquesta me diu, sí, dic, bambada, si hi ha res de gelós, jo que sé, i ella me diu no veig res, està llevat tot, perquè bueno, pots tenir venen els reis per pagar els tres reis, me van fer passar els 10 de rifa per vestir-los, que eren dos, eren tal Capó, que eren ciutadallons que jugaven a futbol amb el mitjón, en Sabater i en Pedro de la Rosa, i jo vinc a l'os per amunt a vestir-vos, pujant dalt. I en Capó fumava puret sempre. Quan se va llevar la camia, es van caure per terra. I jo dic, bueno, ara no és hora de fumar. No fumaré. Bé, per acabar. Van vestir els reis, van sortir. Després allò queda, la taula que tenien les pintures, queda tot un desastre de bordell i cosa. Però en sol demà, nosaltres anàvem a llevar, o a castellar. Ah, no, bé. Venen els reis i tot bé. I ja van fer els reis i tothom fa el que ho té bé. I el dia dels reis venen aquí, en Capó, a un altre de Ciutadella i en Sabater. Que hi ha la padrina? Ha dit sí. I van dir sí. Ja dic, que teniu de nou? Diu, no, te venim a pagar el que mos han begut. I jo me'ls vaig mirar. Dic, que deis? No, que dins la nevera d'allà hi havia bòtils i nosaltres hem begut i han deixat doblers. Ai, al·lots. A voltes vos van donar cosa. Jo vaig dir que no tocàssiu res d'allà dins, per favor. Jo ara tenc que anar a dinar aquesta gent. No, està aclarit, està aclarit, està aclarit. Jo me'n vaig cap a casa, l'avi, i l'àvia me va sortir de maleïta. Diu, en Joan té un disgustar. Ha anat allà dalt i ha trobat un desastre. I tot, puros panterra, que eren puros de no sé quin test. Dic, no, miri, Joan, li vaig dir que puros no, puros eren d'en Capó. Ai, clar, jo entenc que aquell home es matí quan va anar allà i va trobar tot el bordell. Devia dir, aquí en fem maig. I ja diu, veus que m'han deixat damunt la nevera doblers? Dic, miri, perdoni, però jo tot això no ho sabia. I va estar malè, en tot el motiu mesquí que tenia, perquè ells ho havien deixat. Dic, però són aquells que m'han fet quedar malament. I després me'n vaig anar al president, que era José, dic, José, vés a aclarir-ho tu, eh? Dic, perquè jo del rei ja no em faré més. Ah, diu, això, res, diu, això, ells... Jo crec que aquell home, quan va veure allò, devia dir, bueno, i m'ho han remenat tot, i no era bé. Perquè jo li vaig dir, no, tranquil, que nosaltres no hem tocat res, han estat aquests que mos han fet. I després, els que eren dins els menjadors, patges, un de tals, era en Manoli, que hi havia, i aquell obria la nevera, i era aquell qui obria, i jo això m'ho va dir després en Rafel, el que era capellà, que es va morir, en Rafel. Jo el veia en aquell, i jo li deia, però tu que has vist res? I ell me deia, sí, jo ho he vist. Dic, i per què no m'avisaves si jo ens hagués anat serranyats, hagués anat a aturar? No, diu, i no fan res. Més van treure un parell de bòtils. Però saps què feien? Tiraven els bòtils a un pati que hi havia, cols, i ja tiraven allà perquè no ho veguessin. No, té la castanya. Vaig dir, mai més, no vull cap més d'home de patge. I vaig dir, vull dones. Vaig dir prou.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: mira llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

túnels de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geu

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia. Bon
1: dia. I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon magonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia. Tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, que mos dus, que mos dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, és molt bé, saps? No, vam.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte, sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm, i els noms de lloc que són això, els exotopònims els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si rellam en català, per tant, els traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha que te xerren que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, se mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord? Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència sobre traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
0: Oporto.
2: Oporto.
0: I com li dius la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo supos que deu ser... Oporto,
1: Oporto.
0: No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcu d'un altres digui Londres o Oporto, li deim exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: No, hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim.
1: Exotopònim.
2: Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Xec,
2: no
0: exotopònim.
2: Res, no dius res, no dius res i dius tot.
4: Que tallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que l'equip de futbol és més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són
2: els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com més coses.
1: Bona Mercedes, salut de l'esport.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure els dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i
1: no sé,
2: Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. A dir, que fan Sao do Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
2: això m'agrada les paraules esdrújoles
0: les os que quan tornen que quan són àtones se pronuncia nu en català oriental que a vegades jo m'ho perd
2: en Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones
1: un poc amb en Cisse i posa les os àtones ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu com V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms amb article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a es Mercadal, A-S.
2: A-S. Tal qual. I però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment, vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, el que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diuen? Això...
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Gise, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga,
2: home. M'ho hem despistat altra, en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, sento
2: obert a
0: sa O. Exacte, a sa O, perquè és esdrújula, que t'agraden ses esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula. Himàlaia.
1: I
0: Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la peli en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, hi ha accent que valgui allà.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola, sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, que sols, eh? Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala de Spons de Finlàndia.
1: Tuomala.
3: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No és Spons de Finlàndia, no. No sé com és Spons de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res. Res, sí, res, que
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, m'accenta sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però a Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
3: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense
0: exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: I benvingudes al programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu saber on aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tan enfora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquí.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: disfrutant va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Entre parats passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu

Entre parets conviu la soledat amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada ni una carícia a flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. O sigui, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren. I llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. I llavors aquest... Vale, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona... És un bon...
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca, que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat al... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors Ostres. Estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil, és a dir... Quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà i sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt... Callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, saps? Per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si quin... Ja, com deia... Com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències a la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements al teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt, perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar, perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: quan cal escollir una opció entre vàries, solem sospesar els avantatges i els inconvenients de cadascuna. És a dir, allò que aconseguirem si optam per una determinada alternativa front al que perdrem en descartar-ne una altra. Els economistes ho anomenen cost d'oportunitat.
1: Època de muda. Capítol 20. Cost d'inoportunitat.
0: De vegades, és una operació ben fàcil i evident. Però en altres ocasions hi intervenen paràmetres més complicats. Com per exemple, quan les conseqüències a curt termini resulten contradictòries amb les de llarg termini. O quan el nostre benefici es fa a costa de terceres persones o coses. Foradar una fossa sèptica per connectar-la directament al subsol va ser una pràctica que es va fer a determinats rodols, a la recerca del guany immediat que implicava estalviar-se el camió especialitzat cada vegada que la fossa s'omplia. Però al cap d'uns anys, el pou que vestia la comunitat va deixar de ser potable, amb la qual cosa s'ha generat un inconvenient propi i de la resta de veïns. A determinades serralades de la península s'ha conviscut històricament amb el llop pilós, que són depredadors que poden atacar el bestiar. Amb una dotació de cants ensenyats i uns coneixements de la vida a la muntanya, els pastors poden conviure amb aquests grans mamífers i mantenir-los a ratlla. Però l'època que van arribar a les escopetes de precisió i els verins de fàcil abast, la gent va decidir que era millor eliminar els depredadors i així viure amb més tranquil·litat. Els llops i els ossos es van gairebé extingir. La conseqüència és un creixement exponencial del porc senglar, que ara destrossa els sembrats que han d'alimentar el bestiar. Antigament, el senglar era un animal esquiu que vivia a la part alta de la muntanya. Ara són una plaga que entren a la ciutat a remenar contenidors de fems. I al camp es mengen les tortugues petites, els amfibis i qualsevol cosa que se'ls posi a l'abast. Els avisos sobre els efectes del canvi climàtic no són del segle actual. El 1972 ja es va publicar un informe científic fet per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts que va ser analitzat a la cimera mundial celebrada el mateix any a Suècia. Allà es va advertir amb prou altaveus que les activitats humanes estaven superant els límits del planeta per absorbir-les. La nostra situació geogràfica i geopolítica ens ha situat en un paradís per la societat moderna. Estiu, platges, economia, pau... Però a l'hora de parlar del canvi climàtic no va igual. El Mediterrani s'escalfa a major velocitat i tenim molts de nombres a la loteria de les tempestes inhòspites. Fer-hi cas és cada vegada més indispensable. Deixar construir sobre zones inundables, eliminar una comissió específica sobre importants qüestions ambientals o premiar els infractors urbanístics no són, dissortadament, coses del passat, sinó de l'any en curs. Qualcú deu haver valorat el cost d'oportunitat que representa la revalorització econòmica de poder construir en sòl rústic, o els projectes que es podran escolar mitjançant trucades a determinats despatxos, o els vots que es poden aconseguir amb promeses que apliquen polítiques desiguals als ciutadans. Optar conscientment per ignorar les conseqüències que es deriven de maltractar el medi ambient és una actitud que el temps demostra com a molt inoportuna i està generant els costos.

0: cap aquí. Si em vols animar la vida, vine cap aquí. Sí, sí.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
1: Mitjornalitat, no?
2: Mitjornalitat.
1: Mitjornisme.
2: Mitjornisme.
0: Mitjornalitat.
2: No m'agrada.
1: En dièresi.
0: En dièresi, aquí no hi ha.
2: La mitjor no s'ha de posar.
1: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
0: Només n'hi ha una.
1: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
0: Sí, la segona, no?
1: La segona,
0: no.
1: Sí.
2: Exacte. Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
3: Sant preferit?
2: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, és fill de Déu, tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
3: Anava a fer un xiste.
2: Digues,
3: no,
2: fes el xiste.
3: No.
2: Ai,
0: bueno, digues-li com es diu xiste.
2: Acudist.
3: Un xist.
2: Un xist. Xistat.
0: Va, com us expliques avui?
1: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
2: Correcte.
1: O tots els que s'han mort el 2024.
0: Començar col·leccionismes.
1: Exacte.
0: I coses d'aquestes.
1: Exacte.
0: Col·leccionar.
1: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Vamos.
1: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
2: En sèrio?
0: Hem tardat 30 anys?
1: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
0: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
1: Us solien escriure amb majúscules.
2: Com sou.
0: O sigui, paciència, a poc a poc.
1: Clar, però en general institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia en moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
3: I Va per tandes.
1: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
2: I si volies escriure internet tantes...
1: El què?
2: Si el 2023 volies escriure internet, volies veure entre cometes?
1: No, a veure,
2: interxarxa.
1: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
2: Ah,
1: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
2: Okay.
1: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
2: Gràcies.
1: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat en guany.
2: Datàfon?
1: Datàfon, sí,
2: no,
1: sí.
2: És,
1: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
2: Ja, tio,
1: veuràs
2: salta i baix i fas bus.
1: El drama que serà això.
2: Salta i baix i fas bus, vaig fer un poc.
3: En negre, no, el bus? Sempre.
2: Sí, sí. Sempre en ve.
1: Sí, sí, sí.
2: I sempre que estic en subutxac i diu, bé, si ja està.
0: És increïble.
2: Es va?
0: Sí, me sembla increïble.
1: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur a targeta d'autobús, però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre, com pues... se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta,
2: que
1: no deuen tenir ni euros els guiris, deuen venir lliures.
0: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
2: Ostres!
0: O sigui, aquí... aquí o sigui, confabulacions, és que vulguis... Pues no sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
1: M'agrada aquesta teoria.
0: Eh? Bona teoria.
2: Ja pot ser.
0: Demà ho escampant per un bar de mo i aclarir.
2: Ja està, va. A l'infanta i ho aclarim.
1: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
2: Molt bé.
1: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
2: Ja.
1: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
2: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
1: No.
0: Ostres, això reduirà molt les faltes.
1: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
2: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
1: D'aquí dos
2: ara,
1: dies.
2: Ara arriben aquests. Però si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
0: Han de tornar a la telefonada. Eh?
2: Hombre, pues clar.
1: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar.
2: Es cridar.
1: No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
0: Fot un crit.
1: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
2: Vale.
1: I dit, uep, com anam?
2: Una cridada.
1: Exacte.
2: Vale.
1: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un cinquè significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
2: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
1: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
2: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar, que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
1: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
2: Ja.
1: Iogurt en té final.
2: Iogurt en té final.
1: En villatina i té final.
0: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
2: No.
0: Que ja ho van dir una vegada.
1: Era un senyor, el senyor Danone fi, era un senyor sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
0: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
2: No, pot ser.
1: Dan,
2: és impossible.
0: Dan Juan.
2: No,
1: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
0: És així.
2: No m'ho crec.
0: Lliçó de màrqueting número 1.
2: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
0: És així. Dan Juan.
2: No pot ser.
0: Bueno, cerqueu una xat GPT.
2: Danonet.
1: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. D'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la xafardita.
0: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó. Nombre 1 de màrqueting a la universitat.
1: Ostres.
3: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
0: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
2: Dan.
1: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
3: Blister.
1: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sun.
1: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
1: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
4: En afegites ni pa.
1: En afegites ni pa.
2: Després, no podia fer.
4: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni pa.
1: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
2: Exemple, un exemple així, normal.
1: Un exemple qualsevol.
2: I quedaran abans, per on deies esnifar? Aspirar.
1: Aspirar pel nas.
2: Aspirar pel nas.
4: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran espiar.
1: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
2: Què?
1: Garrotín, agarrotín, agarrotant de la vera, vera, de Sant Joan.
2: Què és garrotín?
1: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
2: Aquesta glosa, no.
4: I agarrotín és com...
1: Un garraf petit.
4: Com es diu?
1: Quin drama.
4: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
1: Corranda.
4: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
1: Exacte. Paraules noves com...
3: petit.
1: Jihadista.
2: Un garrot petit.
1: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
4: Com s'escriu gin tònic?
1: Tot junt i amb accent a sabó.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic.
4: Gin tònic tot junt.
1: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
2: Era un drama social, jo.
1: Hòstia, per
2: jo
1: era un drama.
2: Dit, nits,
1: I ara, dit. Gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
4: perdona,
1: tenim pàdel...
4: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
1: Clar,
4: com li deies?
1: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra, gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
3: Un xivic de llana.
1: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
4: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
2: Kebab, ha dit.
1: Després de gorro he dit kebab.
4: Bueno, gorro s'escriu amb bo final, no?
1: Clar, G-O,
4: bueno,
1: R-R-O.
4: Clar, clar, clar.
1: Sí, no,
2: clar, és tu, que filòleg.
4: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
1: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
4: Està actualitzant.
1: Exacte.
4: Encara tens feina, idò. Encara...
1: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
2: Ronyonera.
1: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
4: Xistorra.
1: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
4: Serà mal d'acabar, Sanya.
1: No, ja ho clarim. Però tenim una nou. Fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure. No? Los Nogales, que teniu als mitjornes.
2: Com es poden dir?
1: Els Noguers.
2: No, els Noguessos, no sé què vull dir. Mitjorn. Va, mitjorn.
1: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou. Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
3: Música
1: de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
2: Recordes els majorets que es van posar de moda? 90? Podríem passar la mateixa. O no? Tu recordes que fins jo un grup de majorets
3: aquí a Mercadal també n'hi havia
2: en plan, què, esto o què?
3: Pues
2: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquils. Ah, sí, típic.
1: Sí, sí. I res, paraules també que...
2: Una abraçada a les emissions de Granbatucades, que són un quant.
3: Us estimam.
2: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la Cope.
4: Escoltau Radio Far.
2: Sí, ara, sí. Ara sí, antes no.
4: Les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
2: Bon, sí, no sé.
1: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
2: Ah,
1: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc com ho escric,
2: com
1: no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòs.
2: Toma, perfectament definit.
1: Després, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
5: Hòstia, això...
2: Sí, sí, és la meva porcatjada. La meva 10 segons de porcatjada de la història. La meva 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
5: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada, oh, apuntau aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe. No?
1: En Cibert hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
4: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
5: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa el seu camí.
2: I ara volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, i ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un amo de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un amo de paraula i sa cuina ja fa anys, anys que està pagada. Que volen que ens hi pagui sa cuina, i ara volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina, i ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un amo de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un amo de paraula i sa cuina ja fa anys

Sa frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts. Un refugi quan no rius. Un viatge a una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler-ho comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i ansiamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual,

0: que jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: D'Aló.
0: Ah, d'Amó, que maco.
1: No, no, d'Aló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cal.

0: Has escoltat un tema del disc Ens hivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquestes ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquestes, esteu primer, esteu a ser els primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser no ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té alguna cosa, aquesta cançó té alguna
0: cosa. Té alguna cosa, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer alguna cosa de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre em va quedar pendent fer-ho. I és alguna cosa que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Us xerra, com de costum, d'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa, no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre el vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes, donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom. Els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui, però qui sap què vindrà després o què començarà després, quin conte triareu o quina aventura encapçalareu. Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Perquè és un dels temes en el desenvolupament personal que apareix, no? El sentit de transcendència en relació a admirar la bellesa, ser conscient de que hi ha un molt abans que nosaltres i després, que som molt petits en un conjunt, que les nostres passes deixen petjada en aquest sentit.
3: Jo no crec que segons sigui el darrer, no ho crec, de vegades sí, però no ho crec. Tot, que hi ha una cosa
2: sí,
3: més.
2: Exacte, les altres que trobeu. Teniu encara les mateixes creences que us vam mostrar quan éreu petites, els heu pogut transformar per tenir una espiritualitat més particular, perquè al final les creences acaben sent particulars.
3: Sí, perquè molta gent creu que som energia i després, com ens morim, que no ens anem a una altra banda, que som energia i han analitzat estrelles que cauen del cel i el polvo de les estrelles és el mateix que quan cremen un cos, és la mateixa matèria. I hi ha molta gent que és molt espiritual i creu en això.
2: Amb aquestes coses, l'energia. Pols d'estels.
3: Sí.
2: Som energia.
3: Polvos d'estrella, que és molt polit.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera... Els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdó a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial, no lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat.

0: protegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet, xerbet.
1: Tu has escrit en lletres
0: d'anar.
2: Dejava el Quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat d'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

0: llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: IB3, en col·laboració amb Soca de Mons, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions, una altra cosa d'aquestes, vols voltar a l'estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbé en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquestes per al lot, i un sortidor de Mac Flurries per als lots també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

fent cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar i

futur, volem fer més pur. Rompre ses valles, creuar ses fronteres, tombar cada mur, creuar tots els mars, tots els motius, tenir mil maneres, curant tots els mals, fermant tots els fils, un futur.

entre una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni se pon, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum de sa lluna i m'aixut dalt sa duna, m'aixut dalt sa duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carrer.

0: està més enquistat del que molta gent es pensa. Es produeix tant amb ideologia de dretes com d'esquerres, encara que acostuma a manifestar-se de diferents formes. És una manera de veure l'arquitectura de la nostra societat on es pretén que no hi hagi més actors que les persones que figuren a les institucions públiques.
1: Època de muda.
2: Capítol 34. Societat participada.

0: Segons aquesta lògica, la plena legitimitat que brinden les votacions democràtiques a qui resulti elegit per seure a la taula del saló plenari s'entén també com a argument suficient per deslegitimar qualsevol altre que vulgui participar activament de la vida pública. El sistema funciona per dues vies complementàries. D'una banda, si tu no has passat per les urnes, no tens credencials per intervenir públicament. Si igualment insisteixes en interferir, això indica que en realitat ets un agent dissimulat, però dirigit des d'una altra formació política. El tema no és nou d'ara, però s'ha tornat a posar de moda aquests dies. Com que ara governa la part conservadora, usa les eines més habituals en aquesta part del ventall ideològic, com és la de retirar els ajuts públics a les organitzacions més incòmodes. És la tercera vegada que passa a Menorca dins aquests dos anys de legislatura i ja havia passat en anteriors mandats. Per la seva part, hi ha sectors de l'esquerra que, tot i tenir un altre ideari de pensament, poden coincidir amb la visió de l'exclusivitat en relació a la vida pública. En aquest cas, no s'actua retirant fons, però sí presència. A Menorca es va perdre una oportuna dotació per educar en el tema dels residus perquè un govern progressista va exigir el retorn d'uns edificis que havien estat cedits, recuperats i fets funcionar amb 4 duros per a usos educatius. L'argument era que s'havia d'impulsar un gran programa públic que, com de costum, se'n va anar al cel, però va fer perdre les dotacions que ja es tenien. Als anys 80 es van viure episodis repetits de formacions polítiques que promocionaven persones de la seva corda per controlar les associacions. Moltes entitats van quedar pel camí o es van difuminar. Ara, amb el panorama que tenim a la vista, s'enyoren de manera especial. Només al País Basc, i especialment a Catalunya, tenen una cultura que incorpora de manera important els teixits associatius, aquells espais on s'hi ajunten persones amb sana voluntat de col·laborar, que hi posen hores del seu temps lliure i, molt sovint, diners de la pròpia butxaca. A la majoria de les altres terres properes, aquesta societat organitzada sol ser vista com a sospitosa d'amagar intencions o, en el millor dels casos, com a mà d'obra barata per determinats serveis públics. En realitat, poques coses hi ha que millorin tant la democràcia com la gent que s'organitza, s'informa, ajunta esforços i fa possibles projectes col·lectius que ni l'empresa privada, perquè la rendibilitat principal no és econòmica, ni l'administració pública, perquè els ritmes són massa àgils i es requereix un compromís de llarg termini, poden realment dur a terme. Quan arriba al poder qualcú amb aquesta fraccionada visió de la gestió comunitària, queda delatat pels seus gestos. Davant d'això, cal més compromís i força. Les contingències són volanderes.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

vaig carregat. Aquest cop no m'han parat, aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: dics, però som us morts a fauna. Només cercau els feix, vos és igual si es mor el peix. Però es puta munt de plàstic encara creix i creix. Es posen sa medalleta d'una terra superneta. Sa musa vista es plomero des de ma carelleta. Més ego que eco, teniu de prototip i este tip de carric. Sempre compris polític i flic que facilitem i reciclem i els a felicitem. De xanxullos aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entén, espant a sa cara, ho amaguen, veig s'estora.

0: Y la ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno y la devolución. Yeah.
1: La música et feina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música et feina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores a actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb els... ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb els Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Això és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc.

0: Acabam d'escoltar una glosa d'en Moisès Coll acompanyat per na Júlia Muñoz de Sesporgueres, una glosa que mos convida a obrir l'entrevista de Sobretaula d'avui. Després de tres entrevistes amb Connexió Menorca, Euskal Herria i el Principat, on hem pogut aproximar-nos i entendre la glosa i s'improvisació oral des dels cossos i les experiències concretes de les dones glosadores, avui reconnectam amb Menorca, ja que tenim ganes d'aprofundir un poc més en el context i la dinàmica desglosat menorquí. Entendre com es dibuixa i es configura el mapa i els circuits actuals, com també analitzar les lògiques i maneres de fer que s'hi donen. És per això que hem convidat a un glosador actual, en Miquel Truyol, per veure què n'opina ell. Benvingut, Miquel, com va?
1: Molt bé.
0: Molt contents que estiguis aquí.
1: Que bé.
0: Per a aquelles persones que no el coneixeu, dir que en Miquel és biòleg, fa feina des de diferents sectors en favor del medi ambient, és fill de la pagesia i un actual glosador en el panorama de la glosa menorquina. Per posar-nos en situació, Miquel, mos podries explicar com es dibuixa a trets generals el mapa desglosat menorquí avui dia? Xerram de com i on existeix la glosa, quins són els agents i els espais actius, els circuits d'aprenentatge i de glosar...
1: Moltes vegades se diu que darrere, bueno, que la glosa menorquina està passant un bon moment. I jo crec que sí que es ve, que està passant un bon moment. Vegem el darrer any de glosadors i glosadores que hagin glosat amb actiu. Podem dir que hi ha unes 22 persones que han fet glosats amb actiu. Vull dir que és una de les èpoques, segurament, de les que tenim coneixement, que, bueno, que podem dir que n'hi ha més, amb una diversitat important d'espais, no sempre en els espais històrics. Es podria dir que la glosa menorquina encara té com a tres grans espais. Vull dir, hi hauria l'espai escènic, d'escenari, l'espai de bar, que encara hi és, i l'espai de porxada de lloc, que ha anat evolucionant. Ara és un espai més d'hortal que de porxada de lloc. També perquè ha anat evolucionant la pròpia cultura de la pagesia. Però aquests tres espais, de qualque manera, cada un ha evolucionat de manera paral·lela i de manera diferent. N'hi ha que s'han mantingut més amb potser amb arrels més tradicionals, n'hi ha que han innovat més, amb públics diferents, i crec que és interessant poder pensar en la glosa menorquina amb aquesta diversitat, perquè jo crec que és una de les claus perquè pugui persistir. Clar, i aquí, si m'ho anem cap enrere, la glosa també ha anat basculant un poc entre lo vivencial i lo escènic. És a dir, la glosa a final dels anys 70 anava desaparegut i es recupera, apareix tota una sèrie de figures, torna a caure, fins que arriba un moment que els anys 2000, el 99 i el 2000, hi quedaven molt pocs glosadors. De fet, amb actiu només hi quedava Miquel Ametller i Esteve a Barceló. Que en aquell moment, a través d'un viatge justament del País Basc, en Miquel Ametller torna en la idea de demostrar glosar. I aquí és on apareix l'associació Soca de Mots, que serà clau durant un temps molt concret. Apareix de manera totalment instrumental, és a dir, anem a crear una associació per poder fer cursos, per poder fer formació, per poder rebre subvencions de l'administració, i això és un element que ajuda a configurar, ajuda a entendre les gloses darrers 20 i pico d'anys, que és que hi ha una associació no tant de militància, de gent que vulgui viure la glosa, sinó és una associació que sobretot serveix com un paraigua. Aquesta associació sempre també ha tingut les seves lluites internes des de gent que entenia que el que havien de fer és fer pinya associativa, i de gent que diu no, seguim cada un amb els seus espais, cada un amb els seus mons i cada un amb les seves diversitats i submons, però anem a tenir un paraigua legal fins i tot per poder aglosar a segons quins espais que no podríem fer concerts. Això arribam ara, aquesta associació ha tingut els seus vaivents, ha ajudat a crear també cursos. A part de l'associació, hi ha hagut diferents grups que s'han anat per afinitats diferents, sigui per afinitat de geogràfica, sigui per afinitat d'inquietuds de manera d'entendre-se glosa, sigui per manera de purament d'amistat, tot i veure una associació, sí que es veu que sempre hi ha hagut com a grupets dins del món de la glosa. I dins aquests grups de manera d'entendre diferent la glosa, deu fer dos o tres anys que apareix una altra entitat que s'organitza també de manera legal, que seria el col·lectiu Glosera. En gent que pot estar en els dos espais, en gent que et sent còmode en diferents espais, perquè això també sempre ha passat, és a dir, quan hi ha hagut diferents grups, hi ha hagut gent que ha anat basculant, hi ha hagut gent que no, gent que s'ha quedat més en un espai concret. Però això genera un univers de diversitat que és molt interessant perquè algú dins aquest paraigua gros que podia ser Soca de Mots no es podia sentir còmode fent segons quines coses. Algú crea un grupet que es pot sentir més còmode fent la seva manera d'entendre esglosat i podem pensar això, que avui en dia és no la vintena de glosadors en actiu, sinó la cinquantena, tal vegada, de gent més implicada en el món de la glosa, no hi ha una única visió de la glosa, sinó que hi ha com a diferents paraigus i conviuen i es relacionen de manera heterogènia.
0: Actualment dius que hi ha una vintena més o manco de glosadors en actiu. Et volia demanar, per fer-nos una idea, quina ha estat l'evolució en termes de gènere, tenint en compte que començàvem aquest programa de ràdio amb el testimoni concret d'Anna Championa i vèiem les dificultats històriques que les dones o les identitats dissidents de gènere han tingut per arribar al context i a la veu pública. Podríem dir que avui dia hem superat això, però estaria bé desgranar-ho un poc i analitzar si realment estem en un punt que ja tenim la feina feta o, tot i que haguem fet camí, encara n'hi ha per fer.
1: Clar, és un poquet difícil, però bueno, la foto d'avui en dia és que a nivell de gènere les glosadores que hi ha no arribaria un 20%. Estem xerrant de 4, 5 de glosadores en actiu. Fa uns anys que m'havia fet la mateixa pregunta, anàvem un poquet igual, amb un 20%, però amb persones diferents. I si anàvem un poquet més enrere, no arribàvem a un 1%, és a dir que realment hi ha hagut una pujada. Per tant, evidentment no hi ha una distribució equitativa a nivell de gènere, però no el tinc tan clar si és una cosa que és fruit d'on venim o és perquè ara estem aquí.
0: De fet, connectant amb l'entrevista d'Anna Joana Trià i a través del testimoni concret d'Anna Championa, que m'ho serveix per fer-nos una idea, no?, de quines han pogut estar aquestes experiències en els darrers temps, en el darrer segle, un parell de segles enrere d'aquestes dones, t'anava a demanar si creus que hi ha relació amb aquests testimonis oblidats o silenciats de glosadores antigues com Anna Championa i de temps passats amb aquesta manca d'equitat de gènere actualment en la glosa menorquina, no?
1: També és difícil, es podrà contestar, però està clar que en el moment que silenciem referents te sents amb molta més pressió a l'hora de sortir. I pot tenir a veure en com era la societat vers el gènere fa uns anys enrere, però també quins són els referents que tenim. És a dir, quin és el punt de referència si m'anem mirant per enrere.
0: Quan fa que gloses, Miquel? D'on et ve això de glosar i com n'has anat aprenent?
1: Aquí hauria com a dues respostes. Jo he començat a glosar com a dues vegades. Com en 7 o 8 anys, i en 10 o 12, quan arribes a l'adolescència, desaparesc, perquè tinc aquella pressió d'ai, això no. M'aquest amb una idea de això no van jo. Com que també hi havia com aquest mite autocreat, perquè és un mite que els propis glosadors s'han creat, de sinnatisme, de... Clar, si no neixes i no ets un gran glosador, ja no ho seràs mai. I després ja glos, ja fa una vintena d'anys, que a partir d'uns discursos, dels darrers cursos que va fer en Miquel Amalet, que en realitat, més que didàctica, o més que element pedagògic, el que te feia era, és a dir, apadrinava i te punxia per sortir a glosar. Es pot dir que antigament, quan els glosadors aprenien a glosar, que es deien aprenem tots sols, no aprenien tots sols, això és un mite que es creaven, aprenien escoltant, aprenien perquè hi havia un ambient on te respirava molta glosa, però tenies algun glosador que te marcava amb el dit i t'apadrinava. Els tallers d'en Amalé, d'alguna manera, funcionaven així. Jo, en certa manera, li puc agrair a Amalé que me va empènyer. I quan vaig aprendre a glosar, després.
0: Volia aturar un moment en aquesta primera fase que has dit que glosaves, que eres de més al lot, m'imagino, i entenc que aquí no va ser a través de cap curset d'en Amalé. Com en vas aprendre, aleshores?
1: Aquí era pel que me va explicar a mon mare i mon pare, perquè tenia un avi glosador, de quins eren els quatre secrets de la glosa, de l'ú de pensar la glosa pel final i una mica ritme i una mica s'amplada dels versos, i ja senzillament jugava.
0: És a dir, podríem dir que el teu primer contacte amb la glosa sí que va ser més fidelment adaptant-se a aquesta tradició oral dins l'àmbit familiar, i després amb el temps, donat també el context social que hi havia amb la glosa i donada la importància de la figura d'Anna Ametller a aquells temps, vas tornar a reprendre.
1: Clar, jo la glosa l'havia viscut i no la vaig deixar de viure a través d'un fil familiar. Aquest fil familiar m'empap de molta glosa. Fins i tot quan me l'explicava coses hi havia una certa resistència d'acceptar algunes coses que deies, no. Jo de per darrere m'han dit que és una altra cosa. Per tant, sí que tenia aquest arrelament, però també hi havia aquell punt de síndrome d'impostor de dir, jo no soc glosador, perquè si no ho he estat, ja no ho som.
0: A trets generals, d'ençà que vas començar o des de que eres al Lot fins a dia d'avui, quines coses, a nivell titulars, destacaries en l'evolució de la glosa i el glosat menorquí?
1: Jo crec que, bàsicament, una de les coses més interessants és el canvi que hi ha hagut dins els públics. Això és un motor per fer canviar els propis glosadors. Te sents que hi ha un públic diferent que t'escolta i això fa que certs perfils de glosadors ens podem sentir més còmodes de glosar d'una manera o d'una altra. És a dir, aquesta diversitat de públics fa que, d'alguna manera, si abans el públic desglosat era un públic de gent ja un poc més gran, més tradicional o més vinculat, d'alguna manera, a un tipus d'humor, per glosar bé havies d'estar molt ficat allà. I això vol dir que hi havia glosadors que se't podien sentir més còmodes i n'hi havia que no tant. Aquesta diversitat de públics fa que crec que tothom, o gairebé tothom, d'alguna manera pugui encaixar amb espais diferents. I crec que això és molt ric, perquè pot fer animar i pot fer treure prejudicis, fer treure màscares.
0: Anant ja a concretar algunes qüestions desglosat, com explicaries a algú que no ho ha vist mai quin és el format actual d'un glosat menorquí, en tant el nombre de participants, les parts d'un glosat, la pujada en escena, la durada, si hi ha rols, inclús quina funció social té avui dia el glosat menorquí?
1: No puc contestar aquesta pregunta de manera unificada, el que sí la puc contestar per espais. És a dir, l'espai de glos, aquesta que jo deia que hi havia com a tres espais, de lo que seria de porxada de lloc, o familiar, o de Hortal, el rol és molt concret i és un rol que sí que té una funció bastant important, que és de fer explícit o de dir coses dins un context d'entreteniment, coses que poden ser de broma o coses que poden ser molt sèries. I crec que això encara es manté en alguns espais, i sempre dins aquest context d'entreteniment. Després hi ha la glosa, aquesta d'escena, d'escenari, on el rol ja és bastant més diferent. I aquesta és una mica, crec que és qui encara no ens trobam. Perquè és una gent que te convida, pot ser una associació de veïns, pot ser un ajuntament, i allà ja fugim del tema més personal i moltes vegades el glosat es fica més amb els propis glosadors. O ens ficam, si ens atrevim, a fer una mica de crítica social en Esbalda o qui sigui d'aquell municipi o personatges populars que siguin referents del públic, però de manera molt esporàdica i depèn dels teus companys de viatge. O quan mos veiem una mica perduts, doncs entrem a picar-nos un poquet entre nosaltres i després hi hauria el tercer, que és el tema més de bar, que és una mica més obert. La dinàmica amb els tres, tot i que ho he volgut separar, és un poc semblant, és a dir, la dinàmica han de ser 2, 3, 4 glosadors, més jo crec que no acaben de funcionar, tot i que hi ha hagut glosats de més. I dins aquesta dinàmica hi ha uns papers que es defineixen molt ràpid, que és un obridor, algú que obre temes, que tradicionalment algunes vegades era una mica per pedigrí, quina és la persona que té més pedigrí o més historial dins la glosa, qui és la persona local d'aquell poble, qui és el més vell. Actualment no és tan així, sinó que en alguns casos que es pot xerrar va més per característiques del propi glosador. Hi ha glosadores que et senten més còmodes obrint temes i n'hi ha que et senten més còmodes tancant. Però sempre hi sol haver aquest rol, algú que obre temes i algú que tanca i es queda enmig.
0: Diries que aquests rols tenen a veure amb cada una de les cadires o posicions que ocupes en un glosat? És a dir, en funció de la cadira que ocupis en un glosat, què esperen els altres glosadors i glosadores de tu? Es distribueixen i es pacten prèviament a cantar aquests rols, aquestes cadires? I en el cas de que sí, qui és que proposa aquests pactes?
1: Aquí és d'aquelles coses que es tenen molt clares de manera implícita sense xerrar. És a dir, amb els temps, per sort, la irrupció de nous i noves glosadores fa que s'hagin de xerrar coses, però de manera tradicional hi ha una inèrcia molt grossa que molt pres com a glosador t'encasillen d'alguna manera. O ens encasillam d'alguna manera. Jo, per exemple, som un glosador que som un gran obridor. Som un glosador més de que el glosat funcioni que de fer grans gloses. I aquests són els que en principi disparen, encara que no rematin. Però moltes vegades això és així i a vegades directament ets ull de l'altre que m'ho ha posat. I quan jo aparec un glosat sense dir res, a no ser que aparegui un altre que pugui ser com jo o aparegui algú que en aquell moment vulgui marcar, me col·loquen davant. Hi ha gent que directament es col·loca darrere sense dir res. I clar, i són aquelles coses, també tan menorquí, d'aquells pactes tan implícits que anem construint i aquelles inèrcies i que costa tant després tirar enrere. tot i que hi ha algunes cosetes que després està bé d'algú que, per exemple, sempre tancat i algú glosat obert i després pugui fer un comentari, ai, què ha passat, o algú que diu, ai, jo som més esquifar menys que glòs, per favor, poseu-me enmig, i dic, però és pitjor puesto per enmig, i algú que comences, i... però clar, això si no xerra, de cop aquella persona ja va enmig. I crec que és una de les grans coses que té esglosat menorquí, que és que donem molt per sobreentès.
0: Un glosat menorquí, avui dia, d'on neix? Quin és el procés previ a acabar cantant, sigui en un bar, en un escenari o en una porxada de lloc? Són demandes que es reben, alienes? Són propostes pròpies dels glosadors i glosadores? Quins són els interlocutors d'aquests diàlegs previs? Quina informació es tracta o es té prèviament? Quins són els criteris de repartiment i distribució dels glosadors i glosadores en els diferents glosats?
1: Clar, tornem a la resposta anterior, les inèrcies. La gran majoria de glosats a Menorca avui en dia venen a demanda, tot i que hi ha propostes a iniciativa d'alguns glosadors, però aquestes propostes moltes vegades venen més enfocades a vull fer un glosat diferent, o vull fer un glosat perquè me ve de gust. Però un glosat normal i corrent, dins la normalitat que li puguem entendre, gairebé tot ve a demanda. Dins aquesta demanda, la gran majoria d'aquests glosats ve per costum. Desglosat de no sé on, d'esbarnau, sempre s'avisa a la mateixa persona. I aquella persona és qui ho gestiona. Després ho posarà dins un paraigua o dins un altre, dins un paraigua de l'associació o no dins un paraigua d'associació. I no es qüestiona. Glosats particulars de finques, sempre hi ha un nexe o dos, i no es qüestiona. És a dir, un lloc no crida a soca de mots i diu vull fer un glosat. Alguna vegada sí, però molt concreta. En general, sempre hi ha un nex, i aquell nex és el qui va convidant a altra gent. En quins criteris? Això s'ha anat evolucionant. Això hem passat del criteri de sempre els mateixos, de sempre els més veteranos o els qui han agradat més o els qui van anar l'any passat i de tant en tant deixem que algú entri. Hem passat a un criteri de total democràcia en el sentit que glosi tothom dins una roda en la combinació que surti dins el moment d'aquella roda. Això va funcionar durant uns anys, però no va funcionar, perquè no es tenien en compte aquests equilibris de perfils de glosadors i això. I ara és una espècie d'amics, de se cerquen les millors persones per aquell glosat, les millors persones que considera aquella persona a la qual l'han cridada, i de tant en tant intentar que glosi la majoria de gent. Però que glosi la majoria de gent vol dir que el cos gros desglosat són els de sempre. I aquells que s'han d'anar guanyant puesto, que si no glosen no es podran anar guanyant puesto, són els que fan rodar.
0: Seguim donant-li voltes al tema de les dinàmiques i dels rols que es donen en un glosat. Ara també connectava una altra vegada amb l'entrevista amb la Joana Triay i ella contava que en temps de son pare, els glosats, prèviament se solia pactar un tema i hi havia una primera part que es glosava sobre el tema pactat. Després solia haver-hi una altra part que era de repartir-se rols i eren els mateixos glosadors qui s'atribuïen rols diferents i contaven una història a través d'aquests rols. Solia haver-hi una part que seria més de picat o de picabaralles. Te volia demanar si avui dia trobes que la dinàmica ha canviat i ara ja deixant un poc la pregunta anterior enrere de què passa antes d'un glosat, ara quan ja hem entrat en un glosat, aquestes dinàmiques estan vives avui dia? En part algunes sí, algunes no. S'han perdut totes. Quan es comença a cantar, de quina manera es comença a cantar? Quins són els temes recurrents o possibles? Sobre què es construeixen els discursos avui en dia i com trobes que ha anat sent aquesta evolució?
1: Aquí, per exemple, i me recordo una vegada una conversa amb ma mare, que escoltant un glosat actual me deia el que feis ara amb un glosat sencer és el que amb un glosat antic es feia a la fase d'escaufament, que es piqueu vos entre vosaltres. O sigui, abans hi havia aquesta fase de picatser, que era un pot de dir, bueno, va, ens hem d'escaufar, i quan entraven amb els assumptes, ara comença el sèrio. Però clar, és que han arribat a un punt que el glosat s'ha convertit tot en entreteniment, s'ha arribat a fugir d'aprofundir en qualsevol tema, i que moltes vegades quan anaves a un glosat, no, han d'anar que la gent s'ho passi bé. I anar amb molta alerta de que han de picar sense enfadar i això. Clar, aquí també el glosat és una conversa, és una conversa entre glosadors que entenen la glosa de manera diferent i moltes vegades no ho tenim xerrat entre nosaltres. Clar, aquí hi ha gent que s'adapta en el públic, sigui com sigui, i per tant s'adaptarà del tot. Hi pot haver gent totalment inflexible de dir jo glòs per fer riure i m'és igual si davant tinc un públic o en tinc un altre, és a dir, perquè hi ha gent que entén sa glosa d'aquesta manera. Hi ha gent que entén sa glosa com un poder transformador del públic, és a dir, de dir, d'acord, el públic vol això, però és que jo li vull donar jo altre, i jugant un poc amb aquest equilibri, però clar, tot això passa dins un glosat, i a vegades mos trobam amb aquestes, és a dir, aquestes converses de temes, no només de temes, sinó també de caràcters, és a dir, un glosador a vegades vol entrar en un tema més, més seriós, més profund, o més crític, i un altre no hi vol entrar. Però això té a veure amb el que he dit un poquet al principi, de que aquesta trobada entre glosadors diferents, que això donava molta riquesa, però també certs punts de conflictivitat, que crec que és molt interessant afrontar.
0: I ens podries concretar un poc alguns dels temes que avui dia siguin recurrents en el glosat menorquí?
1: Clar, els temes que incomoden menys i funcionen millor, per sort de cada vegada n'estem fugint més, és el tema de l'atac directe, la crítica directa en el propi company, dins un context de és broma, però en el fons jo me ficaré en tu pues, perquè tens el monyo mal posat o perquè tens el nas gros o perquè el que sigui, s'altres ficaran jo perquè els calçons de tal. És a dir, aquesta espècie d'espectacle, perquè això és un espectacle, i que el públic es converteix en un guaier d'una varada de galls. És a dir, això és un tema recurrent que moltes vegades quan un glosat cau aquí és perquè no hi ha capacitat de treure altres temes i de captar el públic amb altres temes. Però quan moltes vegades dic que els protocols serveixen quan les coses no van bé, també és una dinàmica habitual dins un glosat que quan veus que decau comences a entrar en els temes ja sabuts. Que si aquestes no sé què, que si soltes no sé quantos, i això crec que per sort la diversitat de públics ens està fent també no només fugir de so, sinó que els qui no volem entrar en aquests temes mos puguem sentir un poquet més còmodos.
0: Explicant-ho un poc ara, et referies tal vegada a tons diferents o diferents abordatges que es pot tenir per part dels diferents glosadors en un mateix glosat. I que a vegades, si aquest abordatge és més similar, diguem que tornant en paraules de la Berta, no? Si aquesta autoritat pactada, aquest sentit comú, és una cosa que s'atraca, entenc que la manera de glosar és còmoda, hi ha complicitat entre glosadors, es pot dir que s'està fent un joc en equip, a 3 o a 4. Què passa, te volia demanar, en les situacions on no es dona aquesta complicitat, perquè tal vegada aquests significants i aquests significats comuns no ho són tant i genera una distància entre glosadors que d'alguna manera fa que les dinàmiques puguin entrar en tons diferents o en abordatges diferents sobre un mateix tema o sobre un mateix glosat i què passa amb aquestes incomoditats o tensions que es poden donar en un glosat. Et volia demanar com es gestionen, si hi ha espais posteriors on se'n puguin xerrar més formals i informals.
1: No existeixen aquests espais. És a dir, però que no existeixin aquests espais no vol dir que quan apareix un conflicte, que no deixa de ser un conflicte, quan hi ha una dissonància dins la conversa, sigui de caràcter o de tema, no es gestioni. Quin és el problema? Que es gestiona amb molt petit comitè. Tothom es xerra amb tothom, però moltes vegades hi ha gent que et sent al·ludida, gent que no et sent al·ludida. No hi ha un espai per seure'ns totes juntes i dir, què ha passat aquí? Però sí que hi ha que la gent ho comença a expressar. I diu, ai, és que aquí m'ha passat això i no m'he sentit còmode, és que aquí m'ha passat l'altre. Però tot això d'un a un. I no hi ha un espai genèric, perquè a més, quan es fa, la gent ho agraeix molt, però hi ha gent que encara se sent com a molt atacada quan li fas un petit comentari d'alguna cosa totalment constructiva de, perdones, que en aquest moment jo estic amb un to irònic i tu t'has posat amb un to més seriós, o al revés, o per posar un exemple. Li hem de treure una mica de dramatisme en això.
0: Tornant en el mapa d'Euskal Herria i també del Principat, a través de Nuxue Alberdi i d'Ana Berta Llós, vèiem que un format que Euskal Herria està molt instaurat i consolidat des de fa dècades i el Principat ha anat agafant una força potencial en els darrers anys és el format de la competició, del combat. Et volia demanar si aquest tipus de format existeix a Menorca, en quina mesura, i més enllà dels espais que no són pròpiament competitius, si existeix des d'aquesta subtilesa algun tipus de competició o competitivitat entre les glosadores i glosadors.
1: Aquí és un d'aquells temes també mitificats i tabús a Menorca i Mallorca. De fet, a Mallorca encara no, aquí a Menorca han provat a fer una cosa que li van haver de canviar el nom de combat i va haver de ser torneig per rompre certes reticències. I segurament aquest torneig és on és esglosat menys competitiu de tots els que es fan. Perquè tots els altres esglosats no competitius, hi ha molta competició implícita. No tots, però una gran majoria. Sigui perquè et tornin a convidar, sigui perquè la gent vegi que en aquesta lluita dialèctica és quedar per damunt l'altre. Per tant, sí que n'hi ha bastanta. Per sort, també, hi ha molta gent que entén que quan hi ha un guanyador o un perdedor, esglosat està mort. Vull dir que esglosat en si funciona mentre la lluita és viva, dialèctica, emocional o com sigui. I torna a la resposta anterior. També es nota que, com que so no s'aixerra, i és totalment implícit, quan algú té aquesta idea d'esglosat, de que vol acabar esglosat, que la gent el vegi que està millor que tu, però vol que tu facis un bon esglosat i tu senzillament vols que jo funcioni o que la gent s'emocioni. I clar, això també són dissonàncies dins la conversa.
0: Sortint un poc ja de lo concret de les dinàmiques d'esglosat menorquí, m'agradaria també fer una menció a lo que seria el perfil de glosador o glosadora actual. Si bé féssim una genealogia històrica, veiem que antigament el perfil de glosador tal vegada era molt més homogeni, responia al manco en el context públic a un cos d'homo, normalment era d'una classe social humil, eren persones humils, famílies humils, molt arrelades al camp, a la pagesia, inclús en molts casos xerrem de persones glosadores analfabetes i molt arrelades en el món rural. Jo te diria com ha estat aquesta evolució, si avui dia es manté en essència aquesta identitat intrínseca en un glosador, donat que el món ha canviat molt en els darrers anys. Te volia demanar quin és el perfil actual d'un glosador i quins atributs creus que se li atribueixen en termes d'èxit i reconeixement. Què s'espera a nivell social d'un glosador per ser un bon glosador?
1: Antigament es ve que hi havia aquesta idea d'esglosador, amb aquesta idea totalment romàntica de romanticisme del buen salvaje, vull dir, de que esglosador havia de ser un salvatge, però de manera excepcional. I això era una cosa mitificada que d'alguna manera algú ens arribava fins aquí. La gent te pressuposa aquella rapidesa, aquella paraula sempre a sa boca, aquella capacitat de fer riure, de no quedar mai callat. I això encara s'arrossega, perquè els mites costen molt de treure. Més enllà d'això, sí que es ve que el perfil ha canviat molt. Avui en dia a Menorca hi ha una heterogeneïtat de perfils molt diferents. Podríem dir, hi ha mestres d'escola, ja hi ha llicenciats, hi ha pagesos, és a dir, hi ha molta diversitat diferent, diversitat també ideològica. Podríem dir que dins el món dels glosadors pues, trobarem des de comunistes fins a gent totalment conservadora, i això també li dona un cert punt de riquesa i de repte i de certs conflictes, perquè ha canviat molt aquest perfil. Al final, s'ull de solta te determina molt. Si s'ull de solta te ve com un bon salvatge, t'havies de comportar com a tal. En el moment que això va canviant, i dius, no, escolta, jo potser un pagès il·lustrat o potser som un biòleg. I som un biòleg també com a glosador. I si jo com a persona t'ull d'aquesta manera, com a glosador també t'ull d'aquesta manera. I això es ve que no tots els públics ho accepten encara, és a dir, ja moltes vegades te predetermina que has de ser d'una manera concreta, però també està canviant. I crec que això també te dona molta riquesa. I, perdona, el que has dit de quines qualitats es donen per un bon glosador, crec que la gran notícia és de que hi ha molt d'ulls i molta mirada diferent. Que ja ha canviat un poc aquesta mirada, i no tothom, tot i que hi ha una mirada majoritària, que dius, ai, aquest que ràpid que és, fins i tot que agressiu. És a dir, aquestes coses es valoren, la veu, la potència, aquesta agressivitat, aquesta capacitat de contestar a l'altre, però també es veu que algú que es pugui fer emocionar o que pugui xerrar d'una altra cosa, hi ha una altra certa part de públic que li agrada. I hi ha comoditats, incomoditats, que ara ja es fan explícites dins el públic. I crec que això també és molt interessant, per com serà la glosa d'aquí 10 anys.
0: Tornant a l'entrevista que li fèiem a Uxue Alberdi, que partíem del seu exercici analític juntament amb les seves companyes Bertsolaris, que es resumeix en el llibre de Revers, Testimonis de dones Bertsolaris, i sabent del cert que l'has llegit i rellegit, volia recuperar alguns dels mecanismes que s'han identificat en aquest llibre i que ella nombrava s'entrevista del capítol segon d'aquest podcast, com és la no autocredibilitat ni mereixement amb una mateixa. Ser sempre les altres, les convidades, no? Com d'una festa, com si no acabés de ser la pròpia. Trobar en els espais formals, informals, amb els companys homes, no? Aquesta manca de compadreo que deia ella, o de complicitat, que entre companys homes sí que hi ha. Xerrava, no?, d'aquesta falta de paritat en la interlocució prèvia en l'organització i en el propi context desglosat, no? Aquest rol de dona subordinada que moltes vegades se t'obliga a jugar damunt de l'escenari encara que no sigui del teu gust. A partir de tots aquests mecanismes i d'altres que tu deus tenir en ment, te volia demanar si creus que són situacions aïllades del context propi basc o si creus que són situacions que d'alguna manera també aterren en el context actual desglosat menorquí, no? En definitiva, el que et volia demanar és de quina manera perceps tu les experiències de les teves companyes glosadores.
1: És un tema que avui en dia sembla que estaria superat de manera superficial. Fas un taller de gloses i te venen majoritàriament més dones com us, i la gent ho veu normal i ningú alça una cea, i sembla, i veus una dona que puja damunt un escenari i ho veus normal. Vull dir que en aquest sentit sembla so, però aquesta dona la posen enmig, desglosat, de manera natural. És a dir, passen coses que jo crec que no són tan explícites, no són tan marcades, però hi ha unes moltes inèrcies o molta cosa d'aquella que no ens donem ni compte que encara actua. Per exemple, tallers. Una cosa que em vaig donar compte, sobretot te va de fa més uns anys, que quan un home venia a fer un taller, podia venir 3 anys a fer un taller i no tenia cap pressió i podia seguir fent el taller. En el moment que venia una dona a fer un taller i al cap de 4 jornades no destacava un poc, era molt més fàcil que abandonés. I saps qui quedaven? Tenia un poc aquell ull, aquella pressió d'ai-ai-ai. Això m'ha de una de les coses que m'ha fet pensar molt del llibre de Reverso, que és el fet també de la diferència de les dones quan comencen, que van bombolades i animades i esperonades i tot el que vulguis, a quan ja s'han d'instaurar. O sigui, quan ja una dona s'ha d'instaurar dins el món de la glosa, no és tan fàcil. També reconec que dins aquest món al final queden pocs que estan allà instaurats, però sí que ho té molt més fàcil. Jo vaig començar a glosar i vaig poder permetre'm fer 3 o 4 anys fent berenetes i glosar aquí, allà, equivocant-me, fins que al cap de 4 o 5 anys vaig dir, ara sí. Alguna dona que comença a glosar i que el primer any ja surt a glosar en públic, si després es vol desconnectar, té molta més pressió damunt, o jo l'he notada, i aquestes coses crec que hi són.
0: Xerràvem amb la Berta, no?, en el capítol 3, i el Manco al Principat han anat detectant, no?, que per part de les experiències de les dones i identitats dissidents hi ha una demanda de que els processos d'aprenentatge puguin ser un poc més lents, més a foc lento, no? En canvi, sí que es percep que l'experiència per part dels homes és que fent molt poca estona, que han après 4 coses, ja se senten d'alguna manera legitimats i amb aquesta valentia per pujar damunt d'un escenari. No? I és interessant això que observaves en els cursets, perquè ara recupero unes altres paraules de Nushue, no? On ella deia que evidentment la tècnica és absolutament imprescindible per cert d'improvisar, però també hauríem de posar més atenció en el context que possibilita o impossibilita poder desenvolupar aquesta tècnica per aquest art, no? I tal vegada, doncs, me fa pensar que hi ha coses del propi context menorquí que segurament avui hi hem passat per damunt i n'hem nombrat, però que d'alguna manera si repensessin o s'intentessin dur a terme de maneres diferents, potser o probablement es dibuixaria un context a vegades un poc més amable o més possibilitador, no?, per aquestes experiències que tal vegada no són aquests perfils tan ràpids o tan legitimats o tan envalentonats de bones a primeres, no? Així a moda de reflexió. I per anar acabant, Miquel, perquè no m'ho queda temps, te volia llançar una darrera pregunta que té referència amb els reptes que avui dia té la glosa menorquina en el context actual que vivim com a illa. Quins descriuries tu a priori?
1: Jo moltes vegades, quan he anat descrivint coses, i fins i tot he dit un parell de vegades la paraula conflicte, però jo té una vessant molt positiva, perquè en la resolució d'aquests conflictes hi ha d'haver molt de diàleg i molta conversa, i jo crec que aquesta heterogeneïtat de glosadores, de públic, de funcions, d'espais, i no entendre la glosa com una sola cosa, sinó com a coses molt diferents i totes precioses, crec que és un molt bon punt de partida. Però clar, quin és el repte? no crear bombolles. És a dir, dins aquest món, la glosa ara està bé. Com que està bé, es diversifica. I en el moment que es diversifica, ja no l'hem de salvar. Quan l'hem de salvar, anem tots a una. En el moment que no l'hem de salvar, la volem viure plenament. I aquí és on entren les diferents mirades o visions que tenim damunt la glosa. Per això un repte és que aquestes diferents visions puguin conviure, puguin conversar entre elles, que no tenen per què mesclar-se. Si jo no vull anar a un glosat de no sé on a fer de bufón de la corte, no tenen per què anar-hi, perquè no estic a gust. Però hi ha gent que està a gust i només vol fer so. I d'alguna manera hem de poder conversar i un moment que me vengui de gust poder-hi anar i poder-nos entendre i que no passi jo de que baixant d'un escenari que després va a ser seva i tots mos contant coses però allò per baix. És a dir, per jo és el gran repte, ja que la glosa és una conversa, per jo és gran repte la conversa entre visions de la glosa.
0: Molt bé, Miquel, doncs ha estat un gust poder-te escoltar, conèixer un poquet més a fons la percepció i la vivència que tens sobre el context i les dinàmiques de la glosa menorquina i desglosat menorquí en temps actuals. Seguiríem 3 hores, com amb totes les convidades, fent-te preguntes, però el temps no mos ho permet. Així que moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i mos veurem per les porxades de lloc, per les tavernes, per els escenaris i on faci falta. Moltes gràcies, Miquel.
1: De res.

Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Pere Vinent, conegut com l'amo de Carbonell. Nascut a Mercadal l'any 1926, va prendre glosar del lot i es va retirar a l'homenatge que li van retre a Ferreries l'any 92. La glosa que recuperam és precisament d'aquell homenatge. I és un glosador actual, en Joan Moll, qui mos en fa la crònica.

0: Pere Vinent i Pons, l'amo de Carbonell, tot i que la diferència generacional que m'ho separa amb en Pere me va impedir voler glosar i, per suposat, glosar amb ell, tinc la sort de mantenir una amistat molt polida i propera amb un fill seu, amb en Pere Vinent, gran amant de la glosa i glosador també, encara que ell no es vulgui acabar de creure. I aquest fet m'ha permès aproximar-me i conèixer un poc més la figura de son pare, juntament, com és lògic, amb alguns registres de glosats antics que mos brinden l'oportunitat de poder escoltar i gaudir d'aquells magnífics glosadors. D'en Pere Vinent destacaria dos aspectes fonamentals del seu estil glosadorístic, que per jo el col·loquen a un lloc destacat entre els glosadors de l'època. Un és l'excel·lència poètica dels seus versos, i l'altre seria el domini tècnic que es maneix de la glosa. Quan me refereix a l'excel·lència poètica d'en Pere, en podem trobar molts exemples, i un d'ells en aquesta glosa que acabam d'escoltar, on en els dos darrers versos va sentenciar: i amics, m'enduc ferreries mesclat dins la meva sang. Quina manera més preciosa d'expressar un sentiment. Una meravella. Versos com aquests sobresurten dins un glosat. Aquesta glosa la va cantar l'any 1992 a Ferreries, a un glosat homenatge que li van fer seus companys i amics glosadors, juntament amb les seves famílies. Una vegada ell ja havia anunciat que deixava de glosar perquè sa salut ja no l'acompanyava. I dins el marc d'aquest mateix glosat hi podem trobar altres perles poètiques, com quan va fer una glosa d'agraïment en els seus amics per tota l'ajuda que li presten, i diu: a la Mare de Déu vaig demanar si Déu vos podria pagar el que jo vos deixa deure. Una mostra més de la destresa de l'amo de Carbonell per transmetre missatge utilitzant recursos estilístics que fan que la glosa cobri una bellesa especial. Era hàbil en Pere per fer ús del llenguatge metafòric. Un altre exemple la trobam a les acabades d'aquesta vetllada, quan en Pere fa una glosa de comiat i amolla aquesta joia, que diu: sa despedida sempre és cruel, quan del cor s'estreny sa vena. Adiós tolo, adiós guitarra, amb tu et deix sa meva veu. I adiós, glosadors d'arreu, per voltros faré una novena, perquè vos la mereixeu. I adiós a tothom arreu, si no mos veim a la terra, que mos trobem tots al cel. En fi, una delícia de glosa, que, vaja, el meu punt de vista, mereix ser guardada dins l'arxiu de sa memòria d'esgosant menorquí. A part de l'excel·lència poètica que he comentat antes, aquesta glosa també hi trobam versos preciosos, com quan diu: del cor s'estreny sa vena, adiós tolo, adiós guitarra, amb tu hi deig sa meva veu. Hi ha també, i es pot veure, un domini tècnic. És una glosa vestida i bastida, on hi ha coherència d'idees, tots els versos tenen missatge, hi ha una claretat i qualitat lèxica i semàntica, com a tantes i tantes altres gloses d'en Pere. Així com també podem veure un gran domini de sa rima i sa mètrica. Encara que empri algunes rimes assonants, que és un recurs totalment acceptat per glosar, ses gloses d'en Pere difícilment sents mots dissonants, el que indica que tenia ben interioritzada sa musicalitat de ses paraules. I a nivell mètric també. Quan l'escoltes, veus que els versos flueixen dins septasíl·lab de ses porgueres i no se senten versos forçats. I res, dit tot això, crec que no mos queda res més que agrair a persones com en Pere Vinent i tant d'altres glosadors que hagin sabut servar i estimar aquest tresor tan valuós, que és sa glosa, i que a dia d'avui encara podem gaudir en plenitud. A tots ells i elles, moltes gràcies.
1: Bueno, bones tardes. Estem aquí a les sèptimes jornades llibertàries, correcte? Estem amb la Carol. Hola, Carol.
2: Hola.
1: I te volíem demanar si mos podies fer una petita explicació de què són les jornades llibertàries.
2: Les jornades llibertàries són unes petites jornades que fem durant un dia, un cap de setmana, una vegada a l'any, on intentem dur propostes de caràcter llibertari que ajudin com un poc.

0: bueno, un poc d'oasis dins d'aquesta societat, no? Com alguna proposta que no vagi de sa mà d'un pensament capitalista, sinó que sigui tot des de l'autogestió i intentem d'oponents que vagin, bueno, a fi en aquests pensaments.
1: Que mos aportin recursos.
0: Que mos aportin pensament, recursos, clar, maneres de seguir fent, ganes de seguir fent també, perquè a vegades anar contracorrent costa, no? Com és energia.
1: Molt bé, Carol, m'ha agradat molt la resposta. I ara, ja que hi som, ja que són les sèptimes jornades llibertàries, te volia demanar, saps què és un mot heptasil·làbic?
2: Un heptasíl·lab és un vers de 7 síl·labes comptades fins a darrera tònica o accentuada. És un dels versos de conreu més continuat a la poesia i la tradició popular, com ara la glosa i la cançó improvisada, les danses o els romanços, entre d'altres.
0: 7 síl·labes dins la frase d'aquest mot.
1: 7 caigudes. Set caigudes. Perfecte, caigudes. Molt bé, guarda-ho.
0: Mira, toma.
1: Moltes gràcies.
3: Me costa que t'has colgat la cocina.
1: Mira, ara mos acabem de trobar en Roser, que fa una estona que la cercàvem, i li volem fer una pregunta. Són les sèptimes jornades llibertàries, com bé saps, no? I te volien demanar, tu saps què és un heptasíl·lab?
4: Un heptasíl·lab?
1: Està tot connectat avui, eh?
4: Està tot connectat?
1: Sí.
4: Sí. És un vers de 7 síl·labes?
1: Molt bona, molt bona. És que tenim aquí un dels expertes amb glosa. Vamos. Bueno, seguim a les jornades, a les sèptimes jornades llibertàries, i mos han trobat a Ana Clara, i li volíem fer la mateixa pregunta. Abans, si saps o dedueixes que és un heptasíl·lab, un mot heptasil·làbic. Són les sèptimes jornades llibertàries, tot està connectat avui.
5: Tot connectat. 7 síl·labes.
1: Yeah, molt bona, molt bona, boníssima.
5: Primes assonants, consonants, m'és igual.
1: Perfecte, moltes gràcies, Clara. I m'ho han trobat en Laura Macaya, que ha vingut a fer una xerrada sobre el seu darrer llibre. Com estàs, Laura?
6: Hola, molt bé.
1: I te volíem fer una pregunta que connecta amb les sèptimes jornades llibertàries, d'alguna manera, molt, molt sutilment, que és, abans sí, us podries dir que és un heptasíl·lab. Heptasíl·lab.
6: Hòstia, tio.
1: No hi ha pressa.
6: Un heptasíl·lab. No, és que ara m'heu pillat. Hepta què és? Set? Set. Doncs deu ser un vers de 7 síl·labes.
1: Al qual, boníssima, moltes gràcies.
6: Soc bona, soc bona, amb justícia restaurativa i amb glosa. Vinga, vinga, vinga, vinga.
1: Moltes gràcies. Bueno, ara m'ho han trobat a la Núria, que sabem que té connexió amb el món de la glosa. Bones, Núria, com va?
7: Va molt bé. Com estàs?
1: Molt bé, anem fent. Te volíem fer una pregunta molt senzilleta, que és, ja que estem a les sèptimes jornades llibertàries, abans si saps que és un mot heptasil·làbic.
7: Un mot heptasil·làbic? Vol dir que té 7 síl·labes, no?
1: Beníssim. Ja està, és tot. Moltes gràcies.
7: Gràcies.
1: I m'ho han trobat en Nana Gabriel. Hola, com va?
8: Hola, com esteu?
1: Te volíem fer una pregunta.
8: A veure.
1: Que sabem que estàs una mica dins del món de la glosa. Bueno, hi ha un pèl per allà, no?, que a vegades s'hi posa una mica.
8: Soc fan, soc admiradora. Aquest és el meu vincle, és des de l'admiració profunda.
1: És perfecte,
8: no
1: perquè...
8: No s'hauria glossat res dels nervis que em vindria.
1: Ja, és que és
8: però,
1: difícil, eh?
8: Però us admiro...
1: Jo no gloss, jo només toco. Però bueno, ho intento,
8: sí.
1: Però veig que és supercomplicat i per jo també és el mateix. És com, me sembla una cosa superdifícil,
8: però... De gent
1: però
8: intel·ligent.
1: De gent intel·ligent.
8: De gent
1: I és apassionant.
8: I molt ràpida.
1: Veure. Sí, sí.
8: I molt lúcida. Sí, sí.
1: Però bueno, com a bons fans de sa glosa, te volíem demanar, saps que és un heptasíl·lab?
8: No.
1: Heptasíl·lab...
8: Vale, de 7 síl·labres.
1: Ah,
8: ja, però bueno, no em diguis que em faci una.
1: És a dir, ara la següent pregunta era si sabies o podies deduir que és un peu forçat.
2: Un peu forçat és un vers heptasil·làbic que englosa sempre, normalment, com un requeriment tècnic a l'hora de construir una glosa. Això implica que sí o sí s'ha d'incloure en aquella glosa, podent ser el darrer o el primer vers en la majoria dels casos.
1: Tu trobes que... Podries fer un mot heptasil·làbic, no. Un peu forçat,
8: no.
1: Per en Pele?
8: No!
1: És a dir, és na, na, ni, no, ni, no, na.
8: No, és que no ho faré.
1: No ho faràs, no. Vale.
8: Mira, a mi em van convidar fa 2 anys a fer de jurat.
1: Això ho sabia.
8: A Montagut,
1: clar.
8: Jo, bueno, va ser, o sigui, privilegi màxim, encantadíssima. Vaig anar allà com amb molta responsabilitat. I quan amb els altres membres del jurat ens repartíem una mica com ens organitzaríem, jo vaig dir... A mi no em feu analitzar la glossa com a tal, perquè ja estic nerviosa només de pensar-ho. Jo faré tot el que és posada en escena, no?
9: Vale.
8: Carisma, sí, a dalt de l'escenari, frescura, simpatia... Perquè vegis que el meu nivell, la meva aportació va ser des d'aquí.
9: Però aquesta aportació és boníssima, ah, sí. Perfecte, eh? Ja està.
8: Bueno, però si la gent es movia bé, tenia gràcia, connectava amb el públic...
9: I això era la teva part de...
8: De la puntuació.
9: Vale, vale, que és superimportant.
8: Sí. Llavors hi havia gent que en sap més, clar, i que avaluava, doncs, això, altres coses de la rima, sí. La capacitat...
9: Coses tècniques...
8: Correcte, sí, sonoritat, o la musicalitat i tal, jo feia aquesta altra cosa. Per tant, no me'l facis fer.
9: No te preocupis, moltíssimes gràcies per la teva resposta.
8: A vosaltres, gràcies, Anna Gabriel. A vosaltres.
9: Bueno, després d'uns quants intents, tornem amb la Núria, perquè ha estat la persona que més coneix, veiem, i li volíem demanar, abans si m'ho faries un peu forçat, ja que han xerrat de septasíl·lab, que m'ho facis un peu forçat amb heptasil·làbic.
7: I ja que hem xerrat de les jornades llibertàries, el peu forçat podria ser llibertat per fer poesia.
9: Bona, bona, boníssima, boníssima. Moltes gràcies, Núria. Bueno, ens han trobat en Pele, per casualitat. Bona, Pele, com estàs?
10: Molt bé, molt bé. Molt bé.
9: Ha anat bé, no? Bon dia, un èxit. Has fet la paella.
10: Tot bé, tot correcte.
9: Ara te volia demanar, cosa que evidentment la sabràs, que m'ho explicaries què és un heptasíl·lab.
10: Un heptasíl·lab és un vers que té 7 síl·labes, un mot, una frase que té 7 síl·labes, saps què hi vols?
9: Perfecte, no dubtava que ho sabries. L'altra pregunta, un peu forçat, saps què és o no?
10: Sí.
9: Com l'explicaries?
10: Un peu forçat. Un peu forçat, depèn si el poses a les principis al final, però és un mot que ha de sortir de 7 síl·labes, no fa 7 síl·labes, dins una glossa, dins un peu forçat, però has d'indicar si el poses al principi o al final.
9: Vale. I ara, com a glosador, que ets l'únic que hem trobat per aquí, te demanarem que m'ho facis una quarteta o el que vulguis amb un peu forçat, que ha fet una lota que és de nom Núria, segurament la coneixes.
10: Va,
9: I el peu forçat és llibertat per fer poesia.
10: Llibertat per fer poesia.
9: Llibertat per fer poesia.
10: Llibertat per fer poesia i persones solidàries. Les jornades llibertàries en tenim categoria.
9: Molt bona, Pele, molt bona. Bueno, moltes gràcies, Pele.
10: Moltes gràcies, Edu.
11: I per acabar, una estona de glosat amb en Marc Barceló en Ramallet, n'Aurora Brullet i un servidor a la guitarra, a ritme de romans mallorquí Don Francisco. Salut i glosa.

0: Ale do, això ha quedat aclarit, avui.
1: Ha quedat aclaridíssim, tu, no vegis espunquis com Ivana.
0: Sí, sí, ha estat curiós això d'anar més que dalt d'aquest.
1: Molt bé, pues res, anem a pel cinquè capítol, Edu.
0: Exacte, comencem a preparar-lo.
1: Gas vagi, do.
0: Salut!
1: Salut i glosa, gràcies!

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Enginy, càmera i acció, precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Timoner. Com estàs?
2: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
1: Sí, o sigui, és la meva primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
2: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
1: Sí.
2: Com saps, tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
1: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
2: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no? Que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
1: De quines dates estem xerrant, més o menys?
2: Dels anys 80.
1: Vale.
2: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa.
1: Vale.
2: Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
1: Jo veig com molta informació i me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això hi entra i això no.
2: Clar.
1: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela, seqüela, seqüela.
2: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
1: Ostres.
2: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
1: Curta,
2: me sembla. Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser Arxiu d'Imatge i So i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
0: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues, és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDC, i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: El gendar celebrava ses noces de Sareu. Aquell dia, el gendar feu anar solla gran dins sa petita. No només per es bon nom del gendar i de Sareu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i Sareu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per geure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i caminant terra endins arribà a un lloc demanant socors. Quan va sebre que es lloc eres del gendar, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despellissada i enribonot, com una bruixa, cantant.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i en el mes d'octubre arriben els caques. Començant la temporada dels caquis, una fruita particular i dolça que no deixa indiferent a ningú. Sabeu, però, d'on són originaris els caquis?

Els caquis són originaris de Corea, la Xina i Japó. De fet, en japonès tenen el mateix nom. Queda ben clara, idò, la seva etimologia. L'arbre es coneix amb el nom de caquia i el seu nom científic és Diospyros caqui. Pertany a la família de les abanàcies, on també hi trobam altres espècies que produeixen una llenya molt preuada anomenada banús, ébano en castellà. El conreu del caqui es remunta al segle VII després de Crist, a la Xina i al Japó, on també formava part de la vegetació natural. Cap al 1870, el seu cultiu va arribar a Espanya. Actualment, els principals productors mundials són Japó, la Xina, els Estats Units, el Brasil, la Índia i Israel. A nivell europeu, els majors productors són Itàlia i Espanya.

és que aquí és un arbre de capçada arrodonida i no gaire alt, ja que rarament passa dels 10 metres. Les seves branques són d'un color entre castany i d'un color vermellós i es troben recobertes de pèls blanquinosos. Es tracta d'un arbre de fua caduca, és a dir, que perd totes les fues a la tardor, per després tornar a sortir just passat l'hivern. Les flors apareixen per maig i són d'un color groguenc. Solen estar separades, segons el sexe, en arbres diferents, però també podem trobar exemplars hermafrodites, és a dir, arbres amb flors masculines i femenines a la vegada.

Els caquis són redons o un poc ovoides, d'entre 4 i 9 centímetres de diàmetre, i són d'un color groc, ataronjat o vermell. La pell és llisa i fina, però s'han de manipular aquesta fruita amb molta delicadesa. La polpa sol ser gelatinosa i semblant a la marmelada. Té un gust molt dolç i suau a la vegada. Es tracta d'una fruita molt rica en diferents minerals i vitamines i convé incloure-la com a fruita de temporada a la nostra dieta. Tot i el gran nombre de varietats, des d'un punt de vista comercial, els caquis es poden classificar en funció de si són astringents o no, quantes cuen de sabre. I és que és molt important consumir els caquis en el seu estat òptim de maduració. Si són un poc verdosos, l'experiència pot resultar desagradable, ja que poden arribar a ser molt aspres. Aquestes, però, és deguda a la presència d'unes substàncies anomenades tanins. El procés de maduració el que fa és transformar aquests tanins en sucres. Ja ho veig, idò, que els caquis són com la vida mateixa, aspres o dolços, segons el moment.

En aquest capítol hem escoltat l'opening instrumental de l'anime japonès Bola de Drac, dues peces instrumentals de Bola de Drac Z i l'ending de la versió catalana.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: L'agricultura és la professió pròpia del savi, la més adequada al senzill i l'ocupació més digna per a tota persona lliure. Ciceró, 100 anys abans de Crist. Som en Carlos Mayans, sociòleg i pagès i amant de la cultura de la terra. En aquest programa volem donar espai a les agricultores i als agricultors i a la gent que cuida de la nostra terra.

Avui, en el programa Les Mesurades, volem xerrar de l'agricultura a petita escala, del model de producció local d'aliments, un model en decadència, degut a l'avanç del tsunami capitalista i globalitzador de les darreres dècades, i de la lluita per la supervivència d'aquest ofici. Ens han venut des dels mitjans i les escoles que el model agrícola-industrial és necessari per alimentar el món. Un model depenent de productes químics, grans corporacions i extensions, monocultius que destrueixen la biodiversitat i espècies genèticament modificades, amb l'impacte negatiu que sol queda palès que té sobre les societats i el clima. Però s'ha demostrat que aquesta afirmació no és més que una fal·làcia. Avui, al món, un 75% dels aliments són produïts per petites agricultores i agricultors que proveeixen a les comunitats. Sempre ha sigut i segueix sent l'intercanvi i els coneixements locals de savieses, tècniques i llavors que han permès alimentar el món. Però és ben cert que avui, aquí a Menorca, una terra que pertany a aquest món occidental i capitalista, cada cop més desvinculat d'allò que ens sosté, que l'ofici de l'agricultor, es troba en perill d'extinció. El relat dominant el marca que en els darrers anys la tònica ha sigut la d'inundar els pobles d'Aldis, Lidls i Mercadones i buidar el camp de pageses i pagesos, o com a molt trobar-los un lloc de feina en els hotels rurals o a les finques en mans de nous terratinents. Tenim per una banda un model del camp menorquí que fa falta revisar i per l'altra unes amenaces i dificultats que fan molt difícil dur a terme aquest ofici amb certeses avui en dia. Per tant, ens trobem davant d'una realitat on la resistència i supervivència queda en mans d'aquelles i aquells pagesos que segueixen lluitant i apostant per la terra, per la gent i per la cultura i les arrels d'aquí. I per altra banda, de la ciutadania que ha de votar quin model vol, a través del seu consum.

0: Per això avui tenim com a convidat en Marc Barceló, conegut com en Ramallet, que és un jove pagès de Ferreries i closador, i representa aquesta resistència que encara està ben viva. Bones, Marc, com va?
1: Bones, Carlos, va bé, content de ser aquí.
0: Benvingut a Ses Mesurades.
1: Gràcies.
0: En el programa número 1 d'aquesta temporada. Bé, perquè els nostres oients sàpiguen un poc qui ets, si te vols presentar i digue'm el que fas.
1: Jo som en Marc Barceló, som de Ferreries i m'he de dir que a Sorta tinc una producció de verdura, estic en conversió cap a l'ecològic. I la meva finca està a Ferreries, anant cap a Cala Galdana, i m'he de dir que no so, produir verdura, també a vegades feim xarxa amb altres pagesos, intentant vendre un poc de fruita de Menorca per fer que entre tots el món sigui més gros i tots hi guanyem.
0: Vale. Jo m'agrada començar les entrevistes amb una pregunta, així un poc personal, i la pregunta és què és per tu o què significa per tu la terra?
1: La terra per jo és moltes coses, però si hagués de dir una cosa d'aquestes totes, diria que és una manera de viure i una manera de veure el món.
0: Bé, i tu fas feina en la terra i com us has dit, tens un negoci, una empresa petita, m'imagino, a Ferreries, i vens a mercats i venta directa o quin tipus de...
1: Sí, bueno, faig... Tenc qualque botiga que m'agafa un poc de producte, però jo m'he dedicat a intentar crear una xarxa de clientela directa, perquè més que res... també he d'estar còmode jo, no?, amb el preu que venc. Que a vegades no és ho col·loc i ja està. És també la satisfacció de dir el que he fet té un valor i ningú me l'ha llevat en el valor, perquè és meu i les hores són meves i ningú més.
0: Clar, perquè això és un tema important, no?, el tema del preu que reben els pagesos i les pageses pel producte que cultiven, que aquí... No sé si tu veus que és l'única manera de la venda directa o...
1: Clar, jo és l'únic camí, crec que és la venda directa, perquè per molt que les botigues te comprin, no farem o manco nosaltres que som petits, no farem el jornal de botigues i prou. O arribaríem a ser més esclaus encara. I d'hores en feim prou. Sí. Vull dir, dilluns i diumenge ja me veuen allà, cap per avall. I penses, bueno, el manco que valgui la pena i puguis tenir... intentar tenir un sou digne entre cometes, perquè seria discutible aquest sou digne si haguéssim de comptar les hores. No sé si és prou digne.
0: Sí. I trobes que és més fàcil per tu vendre, dic, a nivell logístic, per clar, si vens a una botiga, ells te fan un pedido i tu el demanes, però i tu ets i serveixes, sí. Però clar, venda directa vol dir moure't molt també, no?
1: Clar, la botiga te facilita moltíssim. Va molt bé que hi hagi qualque botiga que t'ajudi, però clar, encara que t'ho facilitin tant, veus que si haguessis de viure de botigues i prou, hauries de sembrar molt més, la qualitat no seria la mateixa, perquè clar, si sembres més, ho has de fer d'una manera més industrial, i ja caïm dins els patrons aquests, que bueno, aquí tenim aquesta idea de fer ecològic o més natural, o amb respecte a la natura, no és el camí, no? Jo crec que el camí és fer manco i més bo. Clar, el que me demanes, te respondré de la logística, clar, és molt més fatut fer venda directa. La feinada que hi ha darrere, ningú la veu, però és molta, i són moltes hores de mòbil, a vegades. Avui en dia, que moltes hores de teclejar WhatsApp, moltes hores de fer un recompte del que t'han demanat, i a vegades és més feina això que no acollir que no acollir el que toca d'aquella setmana.
0: Sí, la part que no es veu, no?
1: Sí.
0: Que n'hi ha moltes de parts que no es veuen a la pagesia, però...
1: Clar,
0: la
1: part més amagada, però que no per això no s'ha de cobrar. Perquè per jo, quan vens un manat de cale, per exemple, no és el manat de cale que val allò. És que és tota la feina de sembrador, el planter, les hores de cavaler, la distribució... Si l'has de posar dins una caixa i dur-lo fins a sa casa, on la dues o en el mercat. I clar, si tu comptessis tot això, és que hauria de valer molt més. Vull dir, jo crec que acá no hi ha res, encara. N'hi ha que diuen, no, que acá, això. Però bueno, baixamaven encubates a 10 euros i ningú ho troba acá. Jo sempre poso aquest exemple, com diuen, és acá, és preu d'això. Que a vegades posam, per exemple, els fesols o jo que sé, la gent que fa tirabecs i això, van més cas, però quantes hores hi fas, cuint? Al final, el preu comparat amb les hores no surt, vull dir, o quedes allà mateix que va cuit una lletuga un euro. Vull dir...
0: Clar, és que aquí ja mos hem adentrat a una problemàtica grossa, no? que és el tema dels preus i dels costos de producció i aquesta comparativa que els petits productors s'ofereixen amb els preus dels supermercats i de les grans superfícies, no? Tu què creus, que és una comparativa així injusta o com ho veus tu?
1: Clar, jo crec que a vegades la meva opinió respecte a això, el meu anàlisi que he fet, és que a vegades els súpers enganen tan bé que la gent s'ho creu i t'ho compara amb una cosa falsa. Perquè un dia me van dir aquest paquet de cogollos, una dona que sortia del súper, diu, aquest paquet de cogollos m'ha costat un i mig. Jo li dic, per un i mig jo tenc una lletuga que fas tres ensalades més. I el súper te ven allò, com? Lo màxim, lo súper net, súper desinfectat. Ara, clar, si tu te mires, que a més fas menys ensalades amb allò, perquè et certes, ho vaig comparar i dic, oh, i aquí fas una ensalada ja no en tens. Cogollos d'aquest sol és molt petit.
0: Sí, sí.
1: I no puc entendre que... Bueno, hi ha vegades que hi és aquesta comparació. També hi ha molta gent conscienciada, vull dir, no podem tampoc criminalitzar la gent perquè tothom té la realitat que té i cada un fa el que pot, no? Però sí que a vegades vivim enganats. Entram dins un súper i ho fan tan bé que sembla que allò és més barat, però a vegades és el contrari. A vegades venen més car, però...
0: Sí. I sense comptar amb l'impacte mediambiental i també social que té una producció que es ven a un súper, no? Que també de països que,
1: sí,
0: on les condicions no són les bones, no? Per la gent, per sobreviure.
1: Correcte.
0: I que el producte el consumim aquí i també té un impacte en els països com tu o com la gent que cultiva aquí, no? A Menorca.
1: Clar, això se'n va un poc a la problemàtica que tenim ara, no? Que ja se salten els arancels i les fronteres de qualsevol manera, i sobretot la frontera aquesta que hi havia abans, que revisava quins fitosanitaris havien tirat en aquestes verdures, així com nosaltres ens fan aquest control, perquè no tirem químics que no en volem tirar, però bueno, ens el fan, el control, i estem controlats, i tenim el llibret aquest, i... Però clar, ve fruita de Marroc, que no ha tingut cap tipus de control, i tenen fitosanitaris que aquí fa 50 anys estan prohibits. La gent ho consumeix amb els ulls tancats i penses, bueno, fins a on han d'arribar. Sí. Uns estan controlats i que al final els compinxats són els estats que ho permeten.
0: Clar, entram dins la lliure circulació i un sistema molt gros, on sé que els pagesos queden un poc esclosos, no?, de tot això, els pagesos,
1: sí,
0: com tu, que fas una feina així a petita escala, a nivell local. Clar, sí, és més complicat, és un poc David contra Goliat, no?
1: Sí, un poc molt, clar, el que passa. Bueno, està bé mirar la realitat del món per veure la realitat local, perquè al final el que ens pensam que no ens tocarà mai ho tenim davant la porta de casa nostra. Jo et sortia... Bueno, i el que has dit abans, no?, en la introducció del programa, hem deixat entrar Tokiski, els nostres excel·lents polítics no han fet res perquè no entrés aquí a Saldi, a Lidl, sense cap tipus de regulació, ni, bueno, molts pocs persones que compren producte local, i quan te'n compren no fan res més que escanyar les empreses d'aquí, i al final no fem res, encara hi anem. Comprar-li el pàquet. Pa flac. Bueno.
0: Sí. Bé, hem tocat temes ja grossos, importants, i jo m'agradaria un poc tornar a tu i tornar a com vas començar tu dins d'aquest món de la pagesia, no? Que és el que te va dur a tu a fer-te pagès i entrar en aquest camí.
1: Ah, jo crec que si he d'anar a mirar de les arrels, de quan era petit, És com l'actitud meva, no? Que he tingut sempre de... Era un caparrut, encara ho som, i ser caparrut és bo per aquesta feina, penso. I de tant caparrut que era, no deixava que m'ajudassin en res. Jo volia fer tot jo i no m'emprenyava. I clar, això de voler-ho fer tot jo, està com una idea de... Jo vull ser autosuficient, sempre ho he duit dins el cap. I clar, l'agricultura crec que casa un poc amb això, no? De, com més autosuficient ets, més bé te va, com manco has de mestre de l'exterior. Clar, perquè si no els gastos m'ho menjarien, no? Si, si fóssim ensumir truites i ara me compro un tractor d'aquest i ara, i ara llogaré un tractorista i ara, clar, has de mirar... I crec que és aquest sentiment, aquesta actitud que m'ha duit... vull dir, sempre havia tocat terra, en el pati de Casàvia ja feia experiments, sembrava espinacs i jovert i purí d'ortiga, van que fa això, provaves, fes proves. Mm. Yeah.
0: Vull dir que a casa teua tu vens d'una família pagesa o vas ser tu mateix que t'hi vas anar...
1: No venc de família pagesa. Mm. Tenc un rebessavi que era carabiner i quan no feia carabó... A vegades anava de missatges, o és el més a prop que tenc del que m'han contat d'així del camp. Ja m'hi sent molt representat amb l'imatge de... Li donen en Mosca, en aquest. Aquest és... I bueno, és una arrel que tenc de... Que de fet els carabiners no deixaven de ser part de la feina del camp, també. Vull dir, érem, és una part del camp a la marina, no? Que ara s'ha descuidat també.
0: Sí, clar, perquè aquí hi ha un aspecte també de la gestió dels territoris, la gestió del paisatge de Menorca, no? També, que la gent del camp sembla que només produïm aliments, però exacte. També gestionam i cuidam de l'entorn i de la terra, no?
1: Sí, sí. El que penso que s'ha oblidat un poc. Hi ha... Bueno, hi ha pagesos que s'han oblidat, no? De que som gestors del territori. I que només van a fer doblers i prou. Però bueno, jo la part romàntica d'aquest ofici crec que és arribar a l'estància de sort o arribar al lloc, si tingui un lloc, i dir, oh, que polit aquest torrenet o que polit aquest tornar i que va d'acabar. Això és una part romàntica també és polida, que la tinguem. No tot és doblers.
0: Creus que és important tenir aquesta part romàntica per a aquest ofici?
1: Jo penso que sí, perquè i sobretot per quan venen maldades. Perquè quan venen maldades, si no tens aquesta part romàntica, agafaries els tapinets i fugiries. 4 dies no hi series. Quan ve un desastre natural, com han estat les torrentades dels darrers anys, que jo n'he patit de qualcuna, la veus que perds un munt de cosa i la feinada que hi ha darrere i has de prendre en filosofia o si no... És que estaríem deprimits tots.
0: I com t'ho prens tu? Com te vas prendre la torrentada que va ser fa 2 o 3 anys, no?
1: Sí. Vaig tenir un parell de seguida perdut el compte.
0: Clar, perquè tu, a més, estàs a un canal, no?
1: Sí, estic dins un canaló. Clar, també en aquell moment no gestionava prou bé el torrent encara, tampoc, perquè quan t'arribes a un puesto nou, clar, fins que no agafes el ritme i una roda. Clar, jo m'ho vaig prendre amb humor, perquè si no m'ho prenc amb humor, puc plegar. Perquè clar, de sobte arribes i tot el que havies de cuir durant la tardor, que era el jornal teu, s'han anat torrent avall i ja era Cala Galdana, la llavor, de moltes coses. Hi ha bastanagues que encara suren. I penses, Déu, totes les hores que he perdut aquí. I clar, sobretot sort de tardor, que el sembres a final d'estiu, fot una calorada... que t'acosta més, que no sembrar cosa en hivern quan fa fresqueta, bueno, més bon anar i no t'ha estat tant de greu, però allò per paga costa tant que, clar, qualque estona fa plorera, vull dir, és la veritat, perquè encara que sortigués una ajuda, que encara que sortigués el que sigui, no hi ha res que te llevi aquells mesos que vas passar pena i anaves aigua coll, perquè al final te cobren l'autònom igual, encara que no ingressis. Són així, aquesta gent.
0: Filosofia, idò.
1: Sí, filosofia
0: i humor.
1: Sots la recepta.
0: Sots la recepta. Bé, Marc, fem una petita pausa, si t'assembla.
1: Vinga, idò.
0: Quina cançó t'agradaria que poséssim?
1: Jo m'agradaria que posàssiu 40 dies a sol i serena d'Espina. M'agrada molt aquesta.
0: Perfecte. No, no.

0: Vale, te volia demanar també, perquè bueno, tu fas feina tot sol, que
1: Sí.
0: ja bueno, es deu fer feixuc a qualque moment, estirar del barco i tenir notícies com aquestes 9 vegades, a part de totes les dificultats.
1: Sí.
0: Però, quines dificultats així tu resoltaries a l'hora de començar el negoci com el vas començar tu, no?
1: Clar, la primera dificultat que vaig tenir, perquè clar, jo tenia el negoci dins el cap, no? Tenia la idea de feina, quasi no diria negoci, perquè jo tot d'una m'era igual si feia negoci o no. Jo volia fer feina d'allò, i ho tenia clar, i no, perquè estava fart d'anar a altres bandes i no poder fer feina per jo. I jo me considero feiner, però clar, si me dones ordres, no m'agrada. M'agrada ser jo, gestor de la meva feina. I jo crec que la primera dificultat més grossa va ser l'accés a la terra. Vaig passar moltíssims anys cercant i no trobant. I quan no cercava, vaig trobar. Però clar, quan comptes tots els anys, dius... I tal vegada no hagués tingut la xamba que qualcú m'ho brindés, i encara seria allà, pensant. I l'accés a la terra és molt difícil. Però encara hi ha una cosa, després de l'accés a la terra, que és més difícil, que és la permanència a un puesto. Perquè tu que també ets hortalau d'ho sobre, quan comences a posar tubos, i vengui euros de tubos, i comences a abonar
0: Millorar la terra.
1: amb adob bo per millorar la terra, per ser neró en allò. Clar, si llavors tens la por de fugir d'allà, i això em va passar, als inicis van ser, me deixen un tros i me van deixar una horta a Ciutadella, bé, no falta dir el nom de bot, però senyors, quan van veure que estava polit, van dir, li faran sa punyeta fins que fugi aquest d'aquí. No t'ho van dir directament, però quan comencen a arrufar els nas el primer dia i el segon l'arrufen un poc més, i clar, i dius, hòstia, te desanimes. Jo crec que he tingut molta moral en tot aquest procés, perquè clar, no tenir terra nosaltres que nostra, he estat un sense terra, encara m'hi considero, i clar, que te fotin al carrer d'un puesto que fa un any que passes desbrossadora i lleves a Batgés, bueno, fa ganes de fotre un crit, cosa més. Però no és que te fotin al carrer, és que, perquè no m'hi van fotre, però és que te fan sa punyeta fins que te'n vas, per dir-ho així, que encara és més trist, que no et diguin la veritat. I clar, fins que no vaig tenir la sort de ser allà on som ara i que m'ho brindassin i d'entendre-me amb aquesta gent, que fa molt bon anar, va costar molt, i això és patètic, tinguent una Menorca a mitja illa abandonada, perquè el camp roda, sí, roda, però podria rodar molt més.
0: Sí. Clar, l'accés a la terra és el problema o la dificultat nombre un en temps per la gent que vol començar, sobretot, no?
1: Sí,
0: Perquè...
1: això mateix. Sí, i no hem de tenir por que en comencin de nous, nosaltres com a productors, tu i jo, Carlos, perquè jo sí que he respirat. Bé, no sé si venia una pregunta més en banda, això, tal vegada m'has de demanar, però jo
0: Fut-li.
1: m'enrotllo. Però que he respirat enveja a vegades, no? De dir, o por dels altres, que arribis dalt. I penses, són tan pocs, i el tant per cent de producció és tan poc, que crec que és hora que deixem l'enveja de banda, enterrada, i que floresqui la col·laboració, perquè si no hi ha col·laboració, ho anem a la merda tots. Vull dir, perquè és que són tan petits, que me sembla que col·laborant podríem ser molt més grans i passaríem menys pena. Perquè a vegades per voler ser tots sols, i voler fer tot sols, i no, ja som aquí rei del mambo, i al final ens esfondrem nosaltres mateixos.
0: Bueno, m'agrada que hagis saltat en el tema aquest o introduït aquest tema perquè és un tema molt important, no? De primeres per fer una foto un pot del panorama de la pagesia que hi ha a Menorca avui en dia, no? No sé com ho veus tu. Jo crec que hi ha una generació de persones ja bastant majors i que també hi ha un buit generacional, però així tot hi ha gent jove o com ho veus tu? Que aquesta energia de la gent que d'empenya, no?
1: Jo crec que joves són pocs, però els pocs que he vist, bueno, dins la xarxa de custòdia agrària o de PAEM, que els pocs que som tenim moltes ganes. I això me dona una perspectiva positiva cara al futur. Ara, clar, hauríem de ser molts més per arribar a ser una Menorca més autosuficient i, bueno, a tenir la nostra sobirania alimentària, que no la tenim ni molt manco, perquè arriben un tant per cent molt gros de producte de fora. Clar, i amb aquest escenari que encara hi hagi gent que tingui enveja dels altres, sembla patètic, perquè és que no n'hi ha de producte, en falta. Crec que hauríem d'anar al revés, animar que n'hi hagi de nous i col·laborar entre nosaltres, perquè no té sentit que ens faguem la competència en la pastanaga, si jo puc fer lletugues i tu pots fer pastanagues.
0: I com trobes que seria una manera, per exemple, per col·laborar i per crear, no sé, entenc que penses en unió, no? Més sí. Unió entre els pagesos.
1: Jo crec que una unió, que passa que, jo que sé, a nivell dels qui som ecològics o els qui estem de camí, com jo, estic en conversió, crec que estaria bé una programació de cultius i que cada un pugui fer, seríem més forts entre tots. No es tracta de crear una cooperativa, però tampoc, perquè és molt complicat, tal vegada, a nivell legal i a nivell de tot. De ser realistes és difícil, però programar els cultius seria una revolució. Perquè al final no té sentit que tu vulguis ser crac amb el mateix que jo, si al final mos fotem a fer 20 productes malament, quan en podríem fer 10 de bé. Jo no xerro de monocultius, però no té sentit fer tantes coses i que se mos en vagin de ses mans. Crec que no en té. I clar, això costa arribar aquí, tal vegada costaria, però vam, no som tants com per fer molt la punyeta ni per fer molt la traveta, que jo veig a vegades coses que dius, no val la pena anar així. Sembla que la gent aquí, tothom vol ser el rei, però de rei no n'hi ha cap. Tots anem allà mateix, al final.
0: Sí, clar, exacte, seria trobar una manera de qui som, que al final la lluita és la mateixa, entenc, de tots els pagesos i pageses, és trobar una manera per beneficiar-nos tots, no?
1: Clar.
0: I deixar un pot de banda els interessos que cadascú tingui i fer la guerra pel seu compte.
1: Sí, sí, perquè és com no sembrar junts, però sembrar en comú. Perquè al final, junts és molt difícil, no agafarem aquí ara fer una cooperativa de la nit en el dia, no la farà ningú. I més seran fetes i llavors ha acabat en barades, també ho entenc. Les persones tenim mirades diferents i clar, costa coincidir. Però sí que estaria bé, això.
0: I tu vas al mercat també, a mitjorn, no?
1: Sí, els dimecres de matí.
0: Els dimecres de matí.
1: De 8 a 11 som allà al mercat de la plaça.
0: Sí, i perquè jo m'interessa molt tot el que mouen els mercats, no? El mercat com a espai social, és un espai on hi ha aquesta interacció entre el pagès o la pagesa, el productor i el consumidor. El qual me sembla superimportant perquè mos posa en el mateix puesto i mos posa a un nivell de contacte que es perd quan anem al súper. Tu com veus per tu, per verdura remellant, anant al mercat i estar en contacte amb la gent?
1: Clar, jo crec que m'enriqueix molt jo com a persona. Vull dir, més enllà dels doblers que puguis guanyar aquell dia, si ho vens o no ho vens, m'enriqueix perquè veig la realitat del món damunt la taula, perquè te mires la tele i te diran passat això, passat allò, el que ets interessa i compta molt, però allà veus realment el que passa, si en aquell el volen fotre el carrer de casa seva perquè volen llogar el pis a un guiri i després ja no hi serà a mitjorn per comprar-te. I al final és això, no? Si destrueixen els pobles a partir de la manera aquesta que tenim de funcionar ara, mos destruiran a nosaltres també, però jo us vull dir que no. Tot va lligat al final. Si no hi ha poble, no hi ha mercat. Si no hi ha mercat, no hi ha pagesia. A vegada m'he anat per la rama, però...
0: No, jo pensava també... Jo vaig en el mercat de l'Oa i me sembla com el mercat també fa poble, no?
1: Molt.
0: Bueno, que històricament o de sempre hi ha hagut mercats en el poble i com pot ser un eix o un motor per fer poble, no?
1: Sí. Jo crec que sí. Surten sinergies i també, a part de fer poble, entre la gent del poble que ve a veure en mos, jo el més guapo que he vist fins ara en el mercat de mitjorn és que feim molt d'equip entre tots els que venem en el mercat. Hi ha una altra pagesa que és una Mònica de Tirant, després hi ha en Toni que ven roba, uns altres de Ciutadella que no els he conegut tant encara, no sé ni el nom, però bueno, que feim molt d'equip entre tots. Vull dir, el cachondeo que tenim entre nosaltres i si no ve ningú en quatre bromes i jo què sé. No m'ho esperava, saps, en això?
0: Sí.
1: I vaig pensar, se crea Més que crear una competència allà, de moment, el que he vist és una col·laboració i a vegades compartim el berenar i no sé, ho trobo molt polit.
0: És polit, sí, sí. És com una petita revolució també, no? És
1: sí.
0: Com, també la lluita d'estirar la gent que torni a lo petit, no?
1: Sí.
0: En el mercat, xerrant la gent.
1: Dins el pot petit hi ha la bona confitura, Carlos.
0: Sí. Així és, realment. I, bueno, un poc per aquí també, com veus tu la mentalitat de la gent en quant a això, no? En quant... I també t'ha de poder diferenciar entre diferents generacions. És molt ampli, però com veus la mentalitat de la gent entorn en el producte local, en el producte ecològic...
1: Clar, no, jo crec que no te puc dir una cosa i prou. No crec que hi hagi una mentalitat i prou. Vull dir, n'hi ha moltes. I hi ha molts de mons. Moltes mirades, que és molt punyetero xerrar d'això així amb una mirada i prou, no? Però, clar, si féssim una criba general així, te diria, bueno, ho veig bé perquè veus ambientillo de gent jove que es vol cuidar, que tal, que comencen a tornar a valorar el producte fresc, però també hi ha un sector de gent que li és igual tot. Que viurien de kebabs i cerveses i bé està. I jo els entenc, eh? Tot el que fas paladar és bo, enganxa. Que passa, clar, crec que falta una cultura... Vull dir, vam perdre pel camí la cultura gastronòmica de Menorca, l'hem perduda. I no era només sobrassada i formatge, vull dir, anava molt més enllà i l'hem perduda, la cultura aquesta gastronòmica. Clar, el problema ve d'aquí, això m'assembla. La gent que no té consciència perquè ha perdut aquestes rels de la cuina. Si no saps com cuinar un porro, has d'anar a comprar un porro. Jo m'ha passat, m'ha vingut aquesta idea, no sé si te contés prou el que m'has dit, però és el primer que m'ha vingut. Moltes vegades m'ha vingut qualcú en el mercat o duent una caixa a domicili i me diuen, és que això no te'n deman perquè jo no sé com ho fan. I penses, em pot ser que a l'escola no em mostrin de cuinar. Si sense cuinar no vius. Te mostraven a fer equacions, que jo no n'he fet a cap mai mig del carrer d'equació, però no te mostren a cuinar. Dius, bueno, ningú sap cuinar com abans, crec. L'hem perdut.
0: I t'has de mostrar tu en el mercat mateix, no? O explicar què pots fer amb els ingredients.
1: Sí, de fet, jo a vegades comparto receptes amb la meva clientela, quan tenc una inspiració divina i tenc temps de cercar. Però sí, clar, a vegades ho dius, jo ho cuino així perquè... No hi ha cultura de... Ja no mos cuidam. Vull dir, és molt fàcil fer una hamburguesa i una maionesa i un pa de cac congelat. És el fàcil. Clar. Vivim una vida ràpida, tot va lligat. La vida ràpida mos du a no cuinar. Perquè a vegades no és que que cuinis malament, no és que ni siquiera cuines. Al final.
0: Sí, sí. Bueno, la cultura de la immediatesa, no? També,
1: que
0: també s'implementa amb el menjar i el que consumim.
1: Sí, tu ho has dit, immediatesa total. Tothom frissa i si poguessin coure la colcala amb el microones un minut, i ser que qualcun me diria com se fa. Perquè frissam, sembla que frissam de morir mos i no pensàvem viure, al final.
0: Sí. Bé, jo aniria agafant un poc el camí... cap a la despedida, encara que podien xerrar hores aquí. En part, volia fer una pregunta de tu. Com t'agradaria si poguessis veure d'aquí 20 anys i poguessis decidir com seria el camp? Com t'agradaria veure el camp d'aquí 20 anys?
1: Ara m'agafes un pot desprevingut. El camp d'aquí 20 anys. M'agradaria que no haguéssim caigut... amb la idea del camp moderna que substitueix el pagès pel jardiner de l'agroturisme que substitueix l'agroturisme per bueno, es boer són habitacions anem cap aquí. M'agradaria que els polítics aquests que estan donant tots els permisos per fer tots aquests safrejos piscina i aquests boer hotel que haguéssim vist que cap aquí anem a la merda. Jo saps el perill més gros que veig, perquè bueno, el que faig jo ho faig de coi, ho faig així com put de bé, segur que podria millorar, però clar, a l'altra banda del camp som quatre petits productors, som formiguetes, mig de Camp Montgròs de Menorca, al final, i veus que el camp se'n va a la merda per aquí, perquè al final comencen amb un hotelet i acaben amb un hotelot i sembraran plaques solars i ja està. I al final productors no en quedaran si anem per aquest camí. Cada vegada, i tothom se suma en el barco de fer doblers fàcil. Clar, el camp no pot ser tan mediocre, no? És més complex. Viure el camp no pot ser so.
0: I tu també és glosador, eh?
1: Sí, un poc.
0: I te volia demanar davant d'aquest panorama, no? El panorama de desgast, diguéssim, de la pagesia. Perquè jo sempre m'ha fascinat veure la cultura que està arrelada amb la terra, no? I me sembla que la glosa és un art que està molt arrelat a la terra, a la pagesia. Bueno, no sé si és casualitat que la paraula cultura provengui del verb cultivar, també. I no sé, amb aquest declivi de la pagesia, com veus tu que això pugui afectar a la cultura o la identitat de Menorca, no? Com veuries tu si van de sa mà o no?
1: Clar, jo crec que la identitat de Menorca, que concebem com a identitat de Menorca, a pesar de ser bona i rica, s'hauria de construir també per arribar a un més enllà de so. Però que clar que el que passa ara és una ofensa pel camp, sobretot per l'agricultura, no? La cultura jo crec que ja s'ha perdut. molta cultura que teníem des de la gastronomia, les cançons populars, vull dir, el que era popular s'ha folcloritzat i la gastronomia, la que és de Menorca, es ven com a cuina gourmet a 4 restaurants de Pijos, al final. Clar, vull dir, tenim en aquest punt, crec, del folclore de tot. Clar, i ara estem a punt d'arribar en el folclore de la pagesia, tal vegada, per dir-ho així. Bé, jo no sé si amb les paraules exactes, però és la manera que ho veig, no? Que ens volen de pallassos, no de pagesos, volen pallassos. Gent que sembri i produeixi no interessa. No sé des de on deu estar. No sé qui és qui comanda tot això, però hi ha un interès molt gros en destruir el camp amb les polítiques que estan fent.
0: Bé, i tu estàs xerrant d'una pagesia i d'una cultura que estigui viva. No veus o conceps un museu del camp ni un folklore de la cultura, de la glosa.
1: No seria el seu.
0: No seria el seu.
1: El seu és tornar a lo popular, que es torni a ser de la gent, això, no?
0: Que es practiqui, també, no?
1: Exacte, perquè l'agricultura, clar, si tens nom cultura és per cosa i és perquè és la cultura. Vull dir, surt de la terra, la cultura, al final, també. La cultura surt de la terra, de totes les persones que l'habitam, no d'un museu exposat pels guiris ni d'una universitat que fardi que un temps, quan érem pagesos, com ara passa amb els fandangos, no? Aquell esperit de fer una ballada popular que a Mallorca encara conserven aquí, costa molt que sigui popular. La gent, ballen entre ells els grups. I a Mallorca hi ha gent que surt del carrer, que ni t'esperes i ballen. I, per exemple, no? Amb aquest exemple de ballades populars.
0: Està més viu.
1: Sí, jo enyor que les coses siguin més populars.
0: Bé, idò, en aquest programa, les mesurades, intentam o volem donar un espai perquè les coses mantenguin vives, o per almenys per donar un espai perquè

0: tem que um servei a domicílio, que és um listado de difusão do WhatsApp, onde envias de um manjas essa lista das produtos que há naquele momento e os preços, e depois dijous o repartesc, vaig a Ciutadella i a Ferreries. Tem qualquer company que a vegades a Mercadal me fa qualquer comanda, però bueno, no és el més comú a les Ferreries de Ciutadella. I llavors dimecres matí, de 8 a 11, en el mercat del Mig Gran. Allò és una festa.
1: Allò és una festa.
0: El migjorn és una festa.
1: I doncs ja ho sabeu, tothom cap al migjorn, no encomanar caixes de Mar Barceló, de verdura Ramallet, votar per el producte local i que seguim fent terra fèrtil. Us deixo amb una cançó d'Orgànic, Producte de la Terra. Salut! Salut!

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio

0: Litoral de Menorca.
1: A fer pastelletes a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
2: I com era això? Com us organitzàveu?
1: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, ens hi tocàvem, li tocàvem el teclí, clac, clac, clac, clac, i anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si aquella dona sortia, oh, malcriats que sou, i ara es van molestar, i no sé què. Això era.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries, cada dilluns a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
4: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
5: N'hem parlat amb l'historiador i arqueòleg menorquí Martí Carbonell, expert en la migració dels menorquins a Algèria, i la primera pregunta que li han fet ha estat sobre els orígens d'aquest fet.
6: L'origen de la migració de menorquins a Algèria remunta a l'any 1830, arran d'una forta crisi econòmica que va començar a patir Menorca a partir de l'any 1820, quan Espanya es va prohibir la importació de blat estranger en els ports espanyols, que era una de les principals economies menorquines, i va començar una dècada d'enfonsament econòmic de Menorca, i quan hi ha precisament mals moments econòmics és quan hi ha els fenòmens de les emigracions, no? I per tant l'any 1830 va ser el primer moment que els menorquins van anar cap allà per causes econòmiques, sobretot, i després va coincidir també que aquell mateix any, el juliol de l'any 1830, Algèria va ser conquerida per l'exèrcit francès, i per tant França necessitava colons per colonitzar el territori, per explotar-lo econòmicament, explotar les matèries primeres, no? Per tant, si ajuntam aquests dos factors, crisi econòmica menorquina amb la conquesta francesa d'Algèria i la necessitat de tenir colons, fa que el fenomen de la migració des de Menorca sigui moltíssim factible, no? A més, si ajunten altres qüestions, com la facilitat que se'ls va donar als colons per obtenir terres a manera de concessió, i per tant feia que els menorquins fos una població que migrés cap allà. Després també s'hi afegirà que l'any 1835 un baró francès, que es deia baró de Vialar, havia obtingut terres a Algèria després de donar molt de doblers per la conquesta, i va voler conrear els seus territoris de secalós, perquè eren zones d'aigua molls, i bueno, va arran d'un viatge aquí a Menorca va veure que la població menorquina volia fugir de Silla, i els hi va donar les terres seves perquè els explotessin econòmicament. No, serien un poc els orígens de la migració a Algèria, a partir de l'any 1830 fins l'any 1845.
4: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
7: Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils, i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Fa dos anys que en xerràvem, però encara no hi he anat. I quan us vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix.

tiene dues escaños de leche. I em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tant disquitxos, ses canyes que em faran robar. I un puta peix, i un puta peix. I un puta peix, i un puta peix. I un puta peix, i un puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. I un puta peix, i un puta peix. I un puta peix, i un puta peix. I un puta peix, i un puta peix.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Seguim la travessa per aquesta mà de contes. Benvingudes a totes les persones que en aquest moment sou aquí per aventurar i obrir el cor. La setmana passada iniciàvem el viatge de la mà de na Ruda Menuda. Avui encara ens mantindrem aquí a Menorca i ho farem de la mà d'una altra jove que serà protagonista d'una nova rondalla d'aquesta terra. D'aquesta llengua, d'aquesta manera de veure's món tan pròpia i particular. Diuen els antropòlegs que cada dues setmanes mor una llengua i amb ella mor tot un món, perquè a vegades no es tracta tant d'allò que podem fer amb una llengua, sinó del món que s'amaga dins d'aquesta. La mitologia és plena de múltiples històries sobre com van néixer les llengües. Hi ha qui ho va viure com un càstig diví, com és el cas dels hebreus, que consideren que les llengües van aparèixer com a conseqüència del càstig per construir la Torre de Babel. Hi ha d'altres mites, però, que són molt més divertits, com per exemple el del poble de Salishan, a Nord-Amèrica. Conten que les diferents llengües provenen d'una gran discussió sobre si l'enrenou que fan els ànecs quan volen prové del bec o de ses ales. I no va haver manera, de posar-se d'acord. I, per tant, van acabar dispersats pel món, donant lloc a noves llengües. Ei, que són mites, I que al final cadascú creu allò que més li agrada. Però amb el que sí crec fermament és que quan desapareix una llengua, tota una cultura es perd. I desapareixen amb ella profundes percepcions sobre el cosmos, la terra, les plantes, els animals i els ecosistemes locals, que amb el temps han construït interaccions amb el món natural. Us duc tres anècdotes que m'he trobat en un llibre molt interessant que es diu Una antropòloga en la luna. Per exemple, el finès, de Finlàndia, té 40 paraules per anomenar neu. Sempre i quan, clar, la idea de neu que tenim nosaltres, que la veiem d'uves a peres, sigui una mica més ampla i considerem neu també tot tipus de precipitació congelada. Però, 40 paraules! A Tailàndia, per exemple, els Moken, que és un poble vinculat a la mà, tenen una paraula que és labon, que vol dir onada grossa que es menja sa gent i que està creada pels esperits dels avantpassats per fer net la terra. Creieu-me si us dic que el 26 de desembre del 2004, quan van veure que la mà estava molt baixa i estaven en plena mar, van començar a córrer i a cridar labon. Minuts després, el tsunami de 2004 va arrasar amb sa costa tailandesa. Els Moken diuen que després del tsunami, la vida torna a néixer. Ells, clarament, es van salvar cridant labon. I ja per acabar aquestes anècdotes, viatgem un segon al sud de Mèxic, on en Manuel Segovia i Isidro Velázquez va haver un dia que es van deixar de xerrar entre ells després d'una disputa que van tenir sobre el seu idioma. Va donar-se casualitat, però, que ells dos eren les úniques persones que quedaven vives i que sabien aquest idioma, que és ayapaneco, de tot Mèxic. Així que no xerrar-se entre ells implicava no tornar a xerrar la seva llengua amb ningú més. Per sort, aquests avis van aconseguir deixar les seves diferències a part i treballar amb la comunitat per transmetre aquest idioma natiu. Us adoneu de la importància de la llengua? I per què us explico tot això, home, direu? Doncs, per jo, la tradició oral és en part una manera de mantenir viva totes aquestes particularitats de la llengua. Hem de pensar que no sempre ha existit l'escriptura i moltes de les sabidories d'arreu del món pertanyen a la memòria oral compartida i han estat transmeses a partir de mites, rondalles, contes, cants o narracions èpiques. Compartit això, ara sí, prepareu-vos que el conte ja és aquí. Recorda, disposa de la imaginació, cor i orelles. Desconnecta la ment, que això ja comença. Això era una vegada una lota molt guapa que era de nom Marieta, i que tenia tres festejadors, en Joan, en Pere i en Miquel. Ella també s'hi va enamorar i no sabia com fer-ho per estar amb tots tres. Un dia es va resoldre. De les 7 fins les 8 festejava amb en Joan i sa mare, que era viuda, guardava sa parella. De les 8 a les 9 amb en Pere i sa mare també ho guardava mentre xerraven i festejaven. I de les 9 a les 10 hi anava l'altre, amb Miquel. A les 10, quan sonaven ses campanes, sa mare els hi deia: «Vinga, vinga, vinga, vinga cap a casa, que ja són les 10. És hora de retiro de los novios». I així que un dia sa mare, cansada de guardar, li va dir: «Però, Marieta, que encara no estàs decidida. Només et pots casar amb un?» «Ai, ai, mo mare, és que me'ls estima tots tres», responia ella. I passava un dia, i dos, i tres, i sa mare ja era farta de fer guàrdies a les parelles. I quina paciència, també, que havien de tenir els al·lots. Un dia, na Marieta va tenir un pensament. Quan a les 7 hi va anar en Joan, se la va trobar seriosa, ploradora i amb el cap apunyat. «Marieta, Marieta, què te passa avui? Te trob molt trista». «Ai, Joan, que m'he anat a confessar i el confessor m'ha donat una penitència tan grossa que m'apens que no la podré fer». «Marieta, que si jo te puc ajudar a fer la penitència, jo te la faré, que jo a tu, Marieta, t'estimo molt». «Mira, el confessor m'ha dit que he d'anar a passar el vespre dins l'iglesia, dins una caixa de morts. Tu trobes que he fet els pecats tan grossos per mereixer aquesta penitència?» «No et preocupis, no passis cap pena, que jo te la faré la penitència. Compraré una caixa i passaré el vespre a l'iglesia». Quan hi va en Pere a les 8, també se la va trobar ben trista i moixona. «Marieta, què et passa? Tu qui ets tan alegre i carinyosa?» «Ai, Pere, el confessor, que m'ha donat una penitència tan grossa que no la podré fer. Que m'he de vestir de dimoni, i com que hi haurà un mort, he d'anar a l'església a guardar-lo. I he de passar sa vetllada i no me'n podré separar, passi el que passi». «Marieta, jo que t'estim tant, et faré sa penitència, em vestiré de dimoni i aniré a guardar el mort». I així ho va fer en Pere. I a les 9, encara quedaves darrer, hi va anar en Miquel i la va trobar igual, trista i capcota. «Però, Marieta, tan carinyosa com ets, què et passa avui? Tan alegre que ets tu, Marieta. No ploris, no ploris i conta-m'ho». «Ai, Miquel, és que el confessor m'ha dit que hi ha un mort a l'iglésia i que el fosquet l'he d'anar a tirar a la mà. I jo no tenc prou força. Com puc carregar un mort i tirar-lo a la mà?» «No t'apuris. Jo, Marieta, t'estim tant que ho faré per tu», li va respondre tranquil·lament en Miquel. I així ja els tenim a l'iglésia. En Joan dins sa caixa que es feia mort, en Pere vestit de dimoni fent voltes per l'iglésia amb una palangrana de sofre que feien unes bones flamarades. I en Miquel, qui entra amb una corda per fer-me es mort pels peus per anar tirant-lo a la mà. En Miquel se'n va cap a sa caixa, el ferma pels peus i, així com va poder, se'l carrega i se l'endú cap a tirar la mà. I en Pere, vestit de dimoni, darrere, darrere, vigilant el mort. Així que en sortir de la iglesia, el pobre Joan, fent-se el mort, arrossegava els braços. I just de fora hi havia un ca que dormia, i a les fosques en Joan el va calcigar i el ca, regirat, li mossegà el braç.
2: «Ai!»
1: va cridar el mort.
2: «Bo, i tu que no eres mort? No ho som, no?»
1: va contestar en Joan.
2: «Que el ca m'ha mossegat i me n'he ben entomut».
1: Quan els tres al·lots es van contar les converses amb na Marieta i ho van descobrir tot, van partir cap a casa al·lota perquè els hi donés explicacions.
2: «Bueno, Marieta, què és que mos has fet fer?»
1: li van demanar. Na Marieta es va posar trista i els hi va dir:
2: «Ai, al·lots, és que jo us estim tant a tots tres que no em puc casar amb cap de voltros. Així que he decidit que em faré monja. I vosaltres, si voleu, us podeu fer frares». I us ho podeu creure que així ho van fer. Els tres joves es van fer frares i na Marieta, monja. I supos que si no s'han mort, deuen ser ben vius, els tres joves de frares i na Marieta vestida de monja. I ja sabeu, conte contat, conte acabat. Sa jove que tenia tres festejadors, rondalla menorquina.

0: Avui venim a xerrar de no un, sinó de dos grups que són un poc.
1: Una novel·la de ritme àgil, que augmenta a mesura que avança.
2: Sí, l'Horta de Secà. No de varietats d'acord, ni obrir camins únics, sinó que busquem generar un espai.
3: És que dur, i llavors ja m'agradaria viure així.
4: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
5: Rondalles i llegendes de Menorca.
6: Na paparreta.
7: Això vol dir que era un matrimoni que tenia molt de fills, però cap filla. Haurien donat el que els hagués fet falta per tenir-ne una. Sa mare, vegades de... Ai, només tenir una filla ja m'abastaria, encara que fos una paparreta. Un dia, mentre era dins sa cuina, va sentir una veueta fina.
6: Mo mare! Oh, mo mare! Que me faràs una coqueta!
7: I sa mare, sorpresa, diu... I qui ets tu?
6: Jo som filla teva, na paparreta! Mira cap aquí baix!
7: Sa mare va mirar per avall i la va veure, tan petita com una llentia. Un bon dia, na paparreta va voler dur sa senada a desdinar son pare, que feia feina un lloc molt enfora. Sa mare li va posar sa senada amb sa closca i ella, denc-denc, denc-denc, va partir com un coet. Quan va arribar, son pare veu una senada que caminava tota sola. Bueno, i sa senada...

0: Ah, ve tota sola, avui? Com pot ser, això?
1: Mon pare! Oh, mon pare, vos duc a dinar!
0: Son pare va quedar esglaat, aturdit i molt content. Mentre ell dinava, na paperreta, que no era aturadora, es va posar a llaurar. I just llavors va passar el rei. El rei va veure els matxos que llauraven tots sols. Bueno, va dir, com pot ser que corrin tant aquests matxos i facin tan bo? Ah, va dir son pare, perquè els amanen a paperreta. El rei la va voler conèixer i quan la va veure es va encapritxar d'ella. La va voler comprar. Son pare, clar, no la volia vendre de cap manera, però ningú podia anar en contra del rei. I al final, el rei es va endur una paperreta en el seu castell. El rei s'havia de casar i en aquella època era costum fer tres balls abans del casament. El dia del primer ball, les criades li van dir a paperreta: que paperreta, que vindràs en el ball?
1: No, perquè som tan petita que amb una calcigada me mataran.
0: Però el que no sabien les criades era que na paperreta tenia un do. Se podia llevar la closca i convertir-se amb una jove més polida que el sol, vestida amb una capa tota d'or, diamants, pedres precioses. Quan na paperreta va entrar a la sala d'esball, tothom va quedar callat. Oh, que polida! Oh, qui deu ser aquesta jove? El rei, quan la va veure, va quedar enamorat. La jove i el rei van ballar i tot d'una ella va desaparèixer. I ningú la trobava perquè s'havia tornat altra vegada paperreta. I així va passar el dia del segon ball i el dia del tercer ball. Cada vespre igual, la jove i el rei ballaven i després ella fugia i tornava a ser paperreta. I el rei cada dia estava més enamorat. Estava tan enamorat que es va posar trist. Tan trist que es va posar malalt. Ses criades ho van contar a paperreta. I ella va dir:
1: ah, sí? Digueu-li que si vol cuquetes fetes meves, es curarà.
0: El rei va dir que sí. Na paperreta es va llevar sa closca, perquè per pastar li anava millor, i venga a fer cuquetes. Cada dia el rei els trobava boníssimes i de cada dia es trobava millor. Però ses criades, curioses, volien saber com fa aquelles cuquetes. Van badar dins l'estudi de na paperreta. I que van veure? La mateixa jove que ballava amb el rei era sa que feia ses cuquetes. Quan li van dir, el rei va partir corrents. El cor li anava a les totes. Va travessar passadissos, va obrir portes, va trepitjar un parell de vegades i va entrar dins l'estudi. Na paperreta, que feia cuquetes, quan el va veure entrar, va quedar tan espantada que va quedar desencantada i no va poder tornar a sa paperreta mai més. El rei i na paperreta es van casar i van viure feliços, anys i més anys. I sa rondada ja està dita. Menja-te la frita. I si no t'agrada, tira-la dalt sa teulada. Dalt sa teulada hi ha un sabater que fa sabates de paper. I si no els ha acabades, encara els té.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en Anito de Pinyata Pinyol, que és un grup que ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuamala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

en llenguatge d'estrelles i animals. Si vols el de les pedres, callarem. Mesclant saliva i llengües i humitat.

deixa fer la vida que mai no és tan nostra, ens va somriure i prou. De la infantesa ens queda un amor per les coses, els secrets del joc.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
2: Tremole, estic plorant de porxos perquè vole. No escolta els cris de non

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Fabré Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que s'anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Vien Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. Però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deia Manuel.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual creat per l'equip de treball de docència no reglada Art en Curs, un col·lectiu de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica al vincle entre creativitat i innovació docent. Volem dedicar aquest programa a pensar juntes sobre l'estètica de les dades. La visualització de dades és una disciplina transversal que utilitza l'immens poder de comunicació de les imatges per explicar de manera comprensible les relacions de significat, causa i dependència que es poden trobar entre les grans masses abstractes d'informació que generen els processos científics i socials. És a dir, serien aquells dispositius que ens permeten comprendre d'una forma sintètica i directa registres extensos i dades complexes, és a dir, pues, dispositius que posen a l'abast de tothom i no només d'investigadors o d'acadèmics informacions que són d'interès, però que per la seva naturalesa doncs, resulten molt complexes i que gràcies a l'ús d'aquestes eines, per exemple els mapes, aconsegueixen arribar a un major públic. La visualització, l'estètica de les dades, sorgeix en l'àmbit científic fa més de dues dècades i combina estratègies i tècniques de l'estadística, el disseny gràfic i d'interacció i l'anàlisi computacional per a crear un nou model de comunicació més adequat i esclaridor per a l'era de la complexitat emergent. En els últims anys, les estratègies i estètiques de la visualització de dades s'han introduït gradualment en àmbits socials cada vegada més amplis. L'anàlisi de les relacions entre dades i la seva representació visual ha transcendit ja els seus orígens científics i es presenta com un llenguatge amb grans potencialitats en un context en què, com ha plantejat Lev Manovich, la base de dades s'està convertint en la pròxima forma cultural en ascendència. Un exemple de com es pot fer arribar aquesta complexitat d'una base de dades és el que trobem al web de l'ILGA, que és l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals, on podem trobar recursos públics i oberts a tothom, com per exemple l'informe d'Homofòbia d'Estat, que és un mapa sobre les lleis d'orientació sexual en el món i sobre les violències que s'exerceixen a través d'aquestes lleis. A l'informe ens expliquen que en aquest context pandèmic de creixents restriccions dutes a terme de manera discriminatòria, les proteccions legals explícites contra la violència i la discriminació s'han convertit més que mai en un instrument clau per a prevenir noves violacions als nostres drets, per a exigir el respecte de les nostres, dels nostres drets i la nostra dignitat humana, i per a reparar les violacions que sofrem. D'aquí la importància, ens diuen, de mantenir-nos al dia en la nostra labor de seguiment i actualització de l'estat de les lleis en tots els països del món. De fet, aquesta actualització del panorama global de la legislació ens mostra que la nostra lluita per la igualtat continua fins i tot enmig d'aquesta pandèmia mundial. I la qual cosa és igualment important, que els nostres detractors poden utilitzar, i de fet estan utilitzant, aquestes circumstàncies com a excusa per a continuar oprimint, perseguint i convertint en bocs expiatoris i discriminant violentament a un conjunt important de la població, sovint amb poca o cap consideració pels drets humans i amb conseqüències moltes vegades letals. Doncs bé, avui pensem sobre aquests dispositius d'informació, sobre l'estètica de les dades i sobre la importància de les auditories ètiques acompanyades de la Conxa Catalán, que és la presidenta i cofundadora d'Innovació i Drets Humans, la primera base de dades que centralitza les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista i facilita els enllaços als arxius que es troben online. La Conxa ens parlarà en una entrevista realitzada per l'estudiant de filosofia i fundador de la revista Poemame, José Luis Regojo, qui també coordina els continguts d'aquest programa. Escoltarem també un nou sampling del creador i raper Oscar Dalton i un nou tema de Joel Jiménez, a qui podeu trobar en les plataformes musicals amb el nom de Sat Coyote. Tot això conduït per mi mateixa, la Bàrbara Ballarri, i creat pel col·lectiu artístic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Art en Curs, amb la col·laboració de Ràdio Sió Agramunt i Ràdio Far Menorca. Comencem! Avisa radioients, totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
2: Sample filosòfic.
3: Hoy día, el lenguaje de la ciencia y la tecnología es las matemáticas. Lo queramos o no. Ahora mismo, el analfabetismo de nuestra era es el anumerismo. Si no sabemos interpretar los datos, nos la cuelan por donde sea. Y lo vemos claro, ¿no? Somos la última generación que ha conocido el mundo sin Internet. La última. No va a haber más generaciones que han conocido el mundo sin Internet. Tenemos una misión, y es salvaguardar todo aquello que merecía la pena del mundo antes de Internet. Y que aquello que merecía la pena, filtrarlo y que siga presente. Somos una bisagra histórica, esta generación que somos nosotros. Entonces vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo nos informamos? ¿En base a qué? ¿Solo con las opiniones de nuestros amigos? Lo que está claro es que esos filtros de burbuja, las cámaras de eco...

0: Moltes gràcies per arribar fins aquí i per escoltar-nos una vegada més. Amb vosaltres s'ample passa d'una constel·lació a un univers sencer.
1: Radio Far. La ràdio cultural de

Es menorquí és un dialecte descatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que

natural. Es badallant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de silla, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem brevar.

casa cala poder o s'arregada d'escat. Et sac d'esblat força bé, la cadira d'un descans. Sues que l'altre, un glop a cabra salada, anar-se voltant secret, fins a Valdrich encantada. Està gros baraneta, sa pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta has degullit sa bramada. Rodoles macats, sa taula sa taulera, un cuc d'esplat de mà, ocell a sa falcura.

plens en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen. D'imperis destruïts per sempre més. Sóc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un
1: nom
0: que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Fabré Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Viena Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim Manol.

Ara sentim Samèldera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en Anito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán. I anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera. I, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que no, estic 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kuhl, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

Fem de l'alegria el nostre únic sou, que notar els teus peus dins el llit fa que no tingui por en la nit. Vull fermar-me entre les teves cames i electrocutar-me amb els teus dits, que respirar l'alè de primer.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí, hi hem de tornar.
0: Exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig, amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Viena Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prenen a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en parella moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

història dels perdedors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb esforç.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.